0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
1: Esta vida es bella.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
4: El temps.
5: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta més variable i canviant. Sí que amb domini del sol i en cel clar o poc ennuvolat al matí, amb algun núvol baix puntual, ara primer al matí, tendència a desaparèixer, fins i tot amb estones de cel clar al migdia, i a la tarda sí que s'ennuvolarà d'una manera més aviat ràpida, sobretot a partir de mitja tarda, amb un cel més tapat i amb algunes pluges o ruixats a partir del vespre o ja entrada la nit, amb una, amb vents en conjunt febles, de terrals fins a mig matí i domini del xaloc la resta del dia en cops moderats a la tarda i fent que la mar estigui més moguda. Ara al matí amb marejol i amb àrees de maró a la tarda.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels tres municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i 1 educadora social, per atendre l'increment de casos de joves i infants. El servei de dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El servei d'atenció domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels tres pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
6: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
3: El servei de dependència de l'àrea bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
7: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
3: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial, i el taller de podcast, en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat, gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
7: hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs aquesta necessitat, o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
3: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador celular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana a la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb d'infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar els més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla covellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla covellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
8: Vam parlar amb maneques, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això òbviament mai se sap quan pot sortir bé, quan pot sortir malament, però poder portar castells, independentment del 3 de 7, una actuació completa a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
3: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers covellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
8: Dos dies, quatre en total, fora, i la primera actuació bé, però ostres, es comença a notar els tallers de després, la miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja, ja començava a pesar, però vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el manifesta, la Sandra, el Mario, i vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
3: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
8: La solidaritat que porten els castells, les posades en comú, aquí hi entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena, tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort, el fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de músiques, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Vamos, nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parlis l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
3: I pròximament l'agenda dels castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
8: Independentment de la, del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat Castell de Set aquí a Bèlgica, portarem Castell de Set al concurs, i això és fruit de la gent.
3: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els Castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès.
9: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantador, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i posteriorment ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
10: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí. I si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó. I m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any, va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
9: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que, diu el mateix autor, Jordi Bertran, explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
10: Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la seva família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la seva família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música.
9: El projecte es completa amb un altre tema musical, Clochard, una cançó inspirada en els captaires que Jordi Bertran va conèixer en el seu primer viatge a París. El cantautor va trobar una connexió entre aquells músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
11: La cursa Puig de Tiu arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb tres modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puig de Tiu. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 3:15. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou a més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puig de Tiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Estava ara al matí, això sí, amb sol i cel clau, amb algun núvol puntual, mentre que a partir de migdia els núvols començaran a augmentar, primer amb núvols baixos, i a partir de mitja tarda es aniran fent més abundants. El cel es taparà al vespre i entre el vespre, nit i matinada, esperem pluja, ruixats i tempestes de distribució irregular.

0: marítima dominada pel marejol, sobretot a partir de migdia, augmentant a maró. Per demà esperem un temps variable i canviant, encara en cel tapat a primera del matí amb alguna pluja residual. Es pot obrir alguna clariana, però es poden formar també nuvolades que a mig matí podrien tornar a deixar algun ruixat puntual i després sí que a partir de migdia s'obririen clarianes i s'imposaria el sol de cara a la tarda. Demà amb unes temperatures més baixes que poden estar al voltant dels 18 o 19 de mínim aquesta nit, mentre que demà la màxima no passaria dels 24-25 graus amb una humitat més baixa, vents febles amb una miqueta de mestral al centre del dia i de garbí a la tarda, mar moguda amb maró pràcticament tot el dia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ja estan obertes les inscripcions per les activitats que proposa l'Espai Jove per aquest curs que arrenca ara 2026-2027. Per saber-ne més detalls d'aquesta oferta d'activitats, tenim amb nosaltres el regidor de Joventut, Pau Rodríguez. Benvingut, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Bon dia, Pau.
2: I bé, sí que són activitats diverses que es aniran fent durant tot el curs i que necessiten inscripció prèvia, tot i que algunes són gratuïtes, no totes necessiten, diguéssim, un pagament. En tot cas, abans d'entrar més en concret doncs, en com és tota aquesta programació i quins cursos exactament hi haurà, bé, un curs nou per l'Espai Jove, recordar també una mica el Servei de Joventut, quines són les seves línies, què vol oferir també, no? la intenció d'aquest servei de l'Espai Jove aquí a Cubelles, quines són aquestes intencions a grans trets.
3: Doncs bé, com deies, nosaltres el curs o l'any, diguéssim, no el comencem al gener, el comencem al setembre, no? quan els alumnes, els joves inicien les universitats, els instituts, les escoles, som quan nosaltres, no?, i hem estat aquests mesos previs doncs, preparant, com dèiem, aquest curs, no?, aquestes activitats que desenvolupem després al llarg de l'any, no? Avui teníem la reunió de coordinació una mica d'inici de curs i en parlàvem i fèiem una mica presentació de com encararíem aquest curs de setembre a desembre i també el que ens vindria, no?, de cara doncs, al gener del 27. No? Com deies, doncs, hem preparat aquestes activitats, aquest programari, no?, molt complet per intentar encabir doncs, totes aquestes necessitats, totes aquestes demandes també, no?, que ens fan els joves i arrel d'això doncs, també en funció d'aquestes demandes que ens fan doncs, tirem per una banda o per una altra. Hi ha activitats de tot tipus, us les podeu revisar, no les comentaré una a una. Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no?, també, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no?, la primera petjada d'un jove a nivell després professional, no?, a l'estiu o al Nadal, no?, perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral. I hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran. I com deia, doncs, excepte el curs de monitor o monitora de lleure, totes són gratuïtes i ja les hem fet, no?, les hem dissenyat, les hem programat doncs, perquè puguin encabir doncs, tot el ventall del que els joves ens han demanat al curs passat.
2: Algunes d'aquestes activitats repeteixen, no? Això vol dir que han tingut ja una bona resposta en cursos anteriors, tot i que bé, això de la joventut també ho té, no?, que va canviant una mica de vegades les inquietuds i els interessos, però sí que hi ha qüestions, no?, que més o menys s'ha vist que tenen bona resposta i es poden anar repetint.
3: Exacte. Per exemple, el tema del Teens Chef és una cosa doncs, que està molt popularitzada, que agrada molt i que, per tant, tant repetim any rere curs, no? I perquè, bueno, hi ha coses que és el que diem, que si tenen aquest impacte positiu i hi ha una demanda, doncs evidentment l'hem de tornar a repetir. Hi ha d'altres que no, segons les necessitats, prioritats i

0: demandes que ens fan els propis joves, doncs intentem cobrir-les i intentem doncs innovar, no? Perquè també d'un curs a l'altre també està bé incorporar novetats i coses. Ara mateix també estem treballant de cara al gener, de cara a l'any vinent, amb activitats noves, per exemple, el tema de l'equitació, el tema de, també d'activitats també a la mar, a la muntanya. Us ho anunciaré més endavant perquè encara no ho tenim tancat, però sí que ho farem. I també hi estem treballant amb les activitats, a banda d'això, paral·lelament amb les activitats que farem cada divendres, no? Que serà una mica el dia especial, com finalitzar la setmana, com a premi doncs, tindrem una activitat, també imagino que amb inscripció prèvia, no? Depenent de l'aforament i del tipus d'activitat, doncs, que també els joves hi puguin gaudir, no? Perquè també la dinàmica que seguirem aquest any, com no podria ser d'una altra manera, és que l'espai juvenil, l'equipament juvenil, no sigui un punt d'accés lliure, com havia estat amb els seus inicis, sinó que sigui un espai on els joves puguin venir a desenvolupar les seves activitats, on puguin venir a gaudir, a demanar un dels serveis que nosaltres oferim, no? ja el sabem, i per tant que no sigui un punt d'accés lliure d'anar a passar la tarda, no? Sinó que vagis a una activitat, vagis a la prestació d'un servei, vagis a demanar informació o a estudiar, etcètera, etcètera, però que no sigui un punt de concentració lliure, perquè això ens havia comportat una sèrie de problemàtiques i per tant canviant aquest xip ja ens va funcionar bé l'any passat i per tant la tònica que seguirem serà la mateixa.
1: De fet, també ho vau dir que és com una mica un precursor després aquest temps més lliure, no? O de lleure, de vegades va anar a l'activitat i després va, doncs ara quan acabem l'activitat ens quedem una estona a l'espai jove fent no
0: exacte,
1: sé què, o
0: exacte.
1: Ara mira, o quedem, demà no hi ha cap activitat però quedem aquí davant i anirem a xerrar una estona o a fer un tomb, no? És a dir que tot i que no tingui aquest accés lliure sí que serveix com a precursor per aquestes relacions socials i de
0: total,
1: lleure dels joves.
0: És el que intentem reforçar, no? Aquestes relacions socials sanes amb els propis joves, no? Que nosaltres doncs intentem potenciar, no? Arrel d'aquestes activitats, no? Perquè veiem que nosaltres deixant una sala d'accés lliure perquè ens entenguem, perquè poguessin allà i fer el que volguessin, al final el que ens trobàvem eren unes actituds que no eren correctes a nivell de relació entre els propis joves, no? Perquè arribaven i es posaven amb el mòbil directament, es posaven a beure begudes energètiques, per tant no era ni és l'objectiu de l'equipament, ni és l'objectiu ni la finalitat que nosaltres volíem, no? Ara, canviant el rol, canviant, no? La manera com ho estàvem enfocant, està funcionant molt millor i està tenint molt més impacte, no? amb l'actitud de manera positiva amb els joves.
1: Sobretot enfocat això amb els joves d'aquesta etapa de l'ESO, no? Potser que és els que puguin tenir més necessitat de tenir activitats fora de, no? de l'institut, més enllà doncs, de les seves activitats que ja facin extraescolars, no?
0: Exacte.
1: altres llocs on anar sense haver de desplaçar-se, no? I dins del mateix municipi, no?
0: Sí, no, de fet, l'equipament juvenil, l'edat, no, diguéssim, és a partir de primer de l'ESO, quan poden utilitzar el servei de joventut, fins als 30 anys. Evidentment, una persona de 28 o 25 o no utilitza el servei igual que un jove que acaba d'entrar de primer d'ESO, no? Aquestes activitats estan molt més enfocades, com deies, Pau, al públic, no? De primer a quart d'ESO, inclús batxillerat, i després hi ha altres serveis, no? Com el d'emancipació, com el de referent d'ocupació, com el gabinet d'acompanyament emocional, que estaran enfocats des de primer de l'ESO fins a un jove, no? Que acaba de complir 25 anys, per exemple, no? Cadascú utilitza el servei, això és el bo també, no? De l'equipament juvenil, que cadascú utilitza el servei com l'interessa en aquest sentit, no? com té les seves necessitats en el moment vital que es troba, doncs s'apropa amb un servei, s'apropa amb un altre. I també és la riquesa, no? Del propi espai, no? Que hi circulen joves de diferents edats i que cadascú utilitza el servei segons el moment vital en el que es troba.
1: i també hem vist que hi ha varietat, no, d'activitats i de dies per de vegades omplir, entenc, els forats això que puguin deixar les activitats extraescolars, no? El que fa anglès però ho fa els dimecres, veu que el dijous pot anar a l'espai jove a fer això, o el que juga a futbol o bàsquet o el que sigui, no? I té lliures d'entrenament un parell de dies, no? També té aquesta altra referència de l'espai jove per acabar de completar, no, una mica la seva setmana, no? També.
0: Sí, exacte. Avui és el que intentem fer una mica amb aquesta programació d'activitats, no? També recordar el dia 20 de setembre. El dia 20 de setembre fem, com portem ja fent un parell d'anys, un parell d'inicis de curs al setembre, una presentació als alumnes que entren a la primera ESO, que ja podrien utilitzar el servei de l'equipament juvenil, i a les famílies. És a dir, farem una trobada el dia 20 de setembre de 5 de la tarda a 8 del vespre allà a l'equipament juvenil, amb un ventall d'activitats ja programades, amb tots els professionals que hi treballem al servei, perquè puguin conèixer-nos, perquè puguin saber què oferim i què no oferim, no només als joves, que és important, sinó també a les famílies, doncs, que vegin on van els seus fills i les seves filles, en quin espai es troben, i això també nosaltres ens ha funcionat molt bé els cursos passats, ho hem tornat a repetir aquest any, 20 de setembre, a l'Espai Jove, de 5 a 8 del vespre.
1: Mm-hmm. Pel que fa a les activitats, hi haurà el Moutin, no? Que això doncs, ja s'ha ofert en altres ocasions, que és com un multisports, uh-huh. També taller de còmic i manga, classes de guitarra, classes de cant, també d'art i autoconeixement, un curs de programació, intel·ligència artificial, robòtica i aquestes qüestions, també classes de català, no? Pensades per joves ja més
0: sí,
1: enllà.
0: Nouvinguts, sí, sí.
1: I nouvinguts, també.
0: Sí.
1: I bé, en aquest cas també en col·laboració amb Ràdio Cubelles repetim el taller de podcast que aquest curs serà tot el curs, no? Es va fer una primera prova uns mesos i ara s'amplia tot el curs. Clar, això del podcast és el que et deia abans, no? Són interessos que van sorgint nous, no? Entre els joves i ara doncs n'hi ha molts que això segurament mitjançant les xarxes socials els hi arriba, no?
0: Sí, bueno, s'ha posat molt de moda, no? El no tant fer un programa de ràdio, no? Que ens diguéssim, sinó el tema del podcast, no? Que arriba molt als joves, als videopodcasts, no? Que tant ens agrada escoltar des de diferents plataformes, no? De YouTube, Spotify o propi Ràdio Cubelles, que també comença a tenir...
1: Tenim el servei de podcast,
0: el servei de podcast.
1: És una ràdio penjada.
0: Sí. Bueno, però ja no només que li canvies el nom, ja té un, no? un aire més... Bueno, que crida més als joves, no? I per tant, també aquesta feina, no? Per part de comunicació, per part de la ràdio local, doncs també és important perquè costa, no? Aquest mitjà de comunicació als joves, que acaben... Entra d'una altra manera, no? No entra tant, diguéssim, encenent la ràdio, el cotxe o encenent la cara, sinó a través d'aquests podcasts que també s'estan treballant, no? A l'equipament juvenil, quan la van posar en marxa, doncs, a principi de l'any 23, que van posar en marxa aquest estudi de ràdio allà, igual que està, no? A la resta d'escoles del municipi. Jo crec que és una qüestió important, com deia, per poder acostar, no? Als joves, no? Aquest neguit, no? Per posar-se davant d'un micròfon, davant d'una càmera, i poder parlar, no? De temes que ells vulguin parlar d'interès, no? A nivell cultural, a nivell polític, a nivell esportiu, a nivell del que ells vulguin parlar, no? I que puguin debatre i que puguin... Jo crec que és una activitat maca, no? Que també doncs, alimenta l'esperit crític, alimenta, no? Jo crec que... funciona molt bé, funcionarà molt bé també aquest curs, perquè sempre hi ha un grup de joves, el que deia, que al final intentem cobrir les necessitats d'aquells joves, no?, que s'apropen a l'equipament juvenil, que ens fan arribar propostes, que ens fan arribar idees, i intentem, evidentment, dintre de la mesura del que es pot, amb els mitjans que tenim, doncs materialitzar-les.
1: I bé, el curs arrencarà el 5 d'octubre, per tant, doncs, les inscripcions estaran obertes fins uns dies abans,
0: sí.
1: Tot i que, repetim, són gratuïtes, i després també, suposo que durant el curs, si algú s'hi vol sumar, no? Si no és un curs molt tancat o...
0: Sempre que hi hagi places, jo crec que no hi haurà cap problema, no?, en fer la inscripció, vull dir, no... Mm.
1: Molt bé, tota la informació la trobareu tant a les xarxes socials de l'Espai Jove com a la web de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: I recordar, no, aquesta data també important del 20 de setembre en què doncs es reunireu amb això, amb les famílies de primer d'ESO de Cubelles, que sí, puguin acostar fins allà a l'Espai Jove per conèixer l'equipament i bé totes aquestes activitats, oi?
0: Exacte, sí, sí, a partir del dia 20 de setembre, diumenge, si no m'equivoco, ara no tinc un calendari per aquí, però...
1: Diumenge, sí, perquè diumenge, coincideix, sí, amb la cursa al Puig de Tiula.
0: Exacte.
1: Al matí hi haurà la cursa.
0: I a la tarda hauran de venir cap a l'equipament juvenil, exacte. Doncs el diumenge 20 de setembre, de 5 a 8, els esperem allà a les famílies i els joves a que puguin acostar-se i passar una tarda amb nosaltres.
1: Molt bé, no sé si vol afegir res més de cara a aquest inici de curs també a l'Espai Jove.
0: Doncs comentar que a partir... Farem una presentació pública, evidentment, però ja us ho avanço. A partir de principis d'octubre tindrem un servei més que s'incorpora a l'equipament juvenil, un nou recurs que doncs, hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana. Pues em sembla que, si no m'equivoco, serà cada dimarts de matí a tarda, no? De manera gratuïta, doncs, que ajudarà aquests joves que si doncs, volen marxar doncs, a fer un Erasmus, com deia, a fer un voluntariat, a treballar fora, a estudiar fora, doncs, que puguem fer doncs, aquest acompanyament. No? Perquè al final, quan vols marxar fora, et fas moltes preguntes, és molta documentació la que has de portar, a vegades ha de ser un visat o no, depèn si és a dintre de la Unió Europea o no, i per tant doncs incorporem aquest servei perquè notam que teníem aquesta necessitat però que no teníem algú doncs format al 100% per poder donar aquest servei amb una qualitat, amb una excel·lència, no? Doncs a partir de principis d'octubre incorporem aquest nou referent que serà també, doncs, que s'hi suma, no?, amb la resta de referents que hem comentat abans, no? Per tant, creiem que és una fita molt important perquè millorem aquesta qualitat a nivell de l'equipament juvenil. Per tant, bueno, és el que dèiem abans, intentem abarcar, intentem arribar allà on el jove ho necessita.
1: Doncs Pau Rodríguez, regidor de Joventut, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la pròxima, que vagi molt bé.
0: Gràcies, bon dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Estava ara al matí, això sí, amb sol i cel clau amb algun núvol puntual, mentre que a partir de migdia els núvols començaran a augmentar, primer amb núvols baixos, i a partir de mitja tarda es aniran fent més abundants. El cel es taparà al vespre i entre el vespre, nit i matinada esperem pluges, ruixats i tempestes de distribució irregular, normalment de curta durada, però localment d'una certa intensitat. Es poden acumular puntualment quantitats per sobre dels 20 litres en 30 minuts. Les tempestes poden ser intenses durant la nit i matinada sobretot. A banda d'això, la temperatura avui ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una mica més curta que ahir, ja no pujarà tant, i estarà al voltant dels 27 o 28 graus amb una humitat alta. Vents en conjunt febles i variables ara al matí, de garbí a la tarda, més reforçats al final del dia, sobre el moment de tempesta hi pot haver alguna ventada més forta, i situació marítima dominada pel marejol, sobretot a partir de migdia augmentant a maró. Per demà esperem un temps variable i canviant, encara en cel tapat a primera del matí amb alguna pluja residual. Es pot obrir alguna clariana, però es poden formar també nuvolades que a mig matí podrien tornar a deixar algun ruixat puntual i després sí que a partir de migdia s'obririen clarianes i s'imposaria el sol de cara a la tarda. Demà amb unes temperatures més baixes que poden estar al voltant dels 18 o 19 de mínim aquesta nit, mentre que demà la màxima no passaria dels 24 a 25 graus amb una humitat més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral al centre del dia i de garbí a la tarda, mar moguda amb maró pràcticament tot el dia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels tres municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i 1 educadora social, per atendre l'increment de casos de joves i infants. El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El Servei d'Atenció Domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels tres pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
5: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos, eh? Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
2: El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
6: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
2: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'espai jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'espai jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
6: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i que tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
2: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament, i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. Els castellers del Foix han descarregat un 3 de 7 en el seu viatge a Flandes. La colla covellenca forma part del Festival Manifiesta, celebrat aquest cap de setmana passat a la ciutat d'Ostende, a Bèlgica. Els castellers del Foix han tancat una altra sortida internacional, aquest cop a la ciutat flamenca d'Ostende, dins del Festival Manifiesta. La colla covellenca ha actuat al costat dels Manneken, de Brussel·les, i han aconseguit descarregar el 3 de 7, acompanyat d'una torre de 6 i un 3 de 6 amb l'agulla. També han aixecat un pilar de 5, però els ha caigut quan el descarregaven. El cap de colla dels castellers del Foix, Joshua Moreno, ha comentat que han quedat satisfets per poder portar castells com aquests fins tan lluny.
7: Vam parlar amb maneques, vam dir, vinga, va, ens ajudem entre tots, i evidentment quan va començar a pujar el 3 de 7 sabíem des del minut 1, segon 1, que anàvem a descarregar-lo, i això ens va fer, ostres, confiar en les nostres habilitats i el fet de poder portar ja no castells límits, perquè això òbviament mai se sap quan pot sortir bé, quan pot sortir malament, però poder portar castells, independentment del 3 de 7, una actuació completa a 1.400 quilòmetres, com diu el Lolo, fora de casa, per nosaltres és una experiència infinitament, vamos, positiva.
2: En conjunt, la que han aconseguit a la ciutat d'Ostende és una de les millors actuacions de la història dels castellers del Foix i la millor que han ofert fins ara fora de Catalunya. Joshua Moreno, cap de colla, reconeix l'esforç dels castellers covellencs en aquest viatge i assegura que han acabat contentíssims.
7: Dos dies, quatre en total, fora, i la primera actuació bé, però ostres, es comença a notar els tallers de després, la miniactuació que es va anul·lar ja per la pluja, ja començava a pesar, però vamos, contentíssims d'haver participat, que hem estat invitats per la gent que organitza el manifesta, la Sandra, el Mario, i vamos, molt agraïts de que qualsevol cosa que necessitin, aquí estarem per ells.
2: Més enllà de les actuacions castelleres, dins del Festival Manifiesta, membres dels castellers del Foix han format part d'una xerrada en què s'ha parlat dels valors que hi ha darrere del món dels castells.
7: la solidaritat que porten els castells, les posades en comú de ostres, aquí entra, hi entra tothom, el més gran, el més petit, home, dona, nen, nena, tinguis vèrtic, no tinguis vèrtic, estiguis fort, no estiguis fort, bueno, el fet aquest de la solidaritat, que és l'essència d'aquest festival. Aquest festival, a part de músiques, les xerrades, tot és més d'un caire de tu vens aquí a portar el que vulguis, totalment sense cap prejudici. Vamos, nosaltres ho hem vist com algo totalment vens a disfrutar, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, parlis l'idioma que parlis, aquí, vamos, vens a disfrutar totalment com una colla castellera. O sigui, és una mica el paral·lelisme que volíem transmetre amb aquest taller.
2: I pròximament l'agenda dels castellers del Foix no s'aturarà, i és que es preparen per actuar en el concurs que ha organitzat el programa Quarts Amunt aquest dissabte 19 de setembre a la Bisbal del Penedès. Es tracta d'un concurs per a les colles petites que no han entrat a les competicions oficials del concurs, que recordem que seran les cites de Torredembarra i Tarragona. Per tal de donar cabuda també a les colles que queden fora d'aquestes altres competicions, el programa Quarts Amunt ha organitzat aquesta cita, que serà aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Joshua Moreno admet que per la colla serà una setmana intensa entre el viatge que han fet a Flandes i aquest compromís amb el concurs, i agraeix l'esforç de tothom, sigui quin sigui finalment el resultat d'aquest dissabte que ve.
7: Independentment del resultat, de la puntuació, nosaltres ja hem guanyat. Simplement haver fet aquesta carrera, aquesta marató titànica, per mi ja és suficient per poder dir, mira, hem guanyat, hem portat castell de set aquí a Bèlgica, portarem castell de set al concurs, i això és fruit de la gent.
2: Aquest concurs de castells, organitzat per Quarts Amunt, es disputarà entre 6 colles castelleres, una de les quals els castellers del Foix, aquest dissabte a la tarda a la Bisbal del Penedès.
8: Jordi Bertran continua ampliant una trajectòria artística que combina música, poesia i teatre de titelles. El cantador, músic i poeta vinculat a Cubelles ha tornat a passar pels micròfons de Ràdio Cubelles per repassar els seus darrers projectes i avançar algunes de les iniciatives que prepara pels propers mesos. Bertran manté una estreta relació amb Cubelles, on passa bona part de l'any i on també compon algunes de les seves cançons. La vinculació amb el municipi ve de lluny. Els seus avis ja estiuejaven a Cubelles als anys 60 i posteriorment ell i la seva família també van escollir Cubelles com a lloc de residència i de descans. La seva activitat artística, però, continua tenint també una important dimensió barcelonina i internacional. A més de la música, Jordi Bertran és conegut per la seva trajectòria en el món de les marionetes i per projectes com la construcció de la titella de Charlie Rivel, creada durant el confinament i vinculada a la seva relació amb el municipi. Actualment, un dels projectes més recents és Captaires de la Llum, una proposta musical nascuda a motiu de l'any Gaudí. El projecte va sorgir arran d'una proposta del músic i professor Enric Colomer, que va convidar diversos cantautors a crear una cançó dedicada a Antoni Gaudí. Així mateix, ens ho explica Jordi Bertran aquí, a Ràdio Cubelles.
9: I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí, i si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó, i m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any. Va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube.
8: Jordi Bertran va acceptar el repte i va compondre Gaudí, una peça que explora l'univers simbòlic de l'arquitecte i que incorpora referències a la seva obra i algunes llegendes relacionades amb la seva figura. El vincle personal amb Gaudí, diu el mateix autor, és especial i significatiu. Va viure des dels 6 anys fins als 22 anys a l'Avinguda Gaudí de Barcelona, just davant de l'edifici on havia viscut la família de l'arquitecte. Una coincidència que, diu el mateix autor, Jordi Bertran, explica amb humor que podria haver contribuït a la seva bona sort artística. Escoltem el que ens deia Jordi Bertran.
9: Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que Jo vaig néixer l'any 52 i ell també, però clar, 100 anys abans. I als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la sala família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la sala de família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música.
8: El projecte es completa amb un altre tema musical, Clochard, una cançó inspirada en els captaires que Jordi Bertran va conèixer en el seu primer viatge a París. El cantautor va trobar una connexió entre aquells músics i la figura de Gaudí, que en els darrers moments de la seva vida va arribar a ser confós amb un captaire a causa del seu aspecte auster. L'entrevista sencera a Jordi Bertran es pot recuperar a la carta des de radiocubelles.cat. Ell mateix també ens avança que de cara a l'any que ve celebrarà 50 anys de trajectòria en el món també de les titelles.
10: La cursa Puigdetiula arriba aquest diumenge 20 de setembre a la seva 11a edició, amb les inscripcions ja tancades i totes les places exaurides. La resposta dels participants consolida una vegada més aquesta cita esportiva dins del calendari de curses de muntanya a Cubelles. La jornada comptarà amb 3 modalitats i començarà a les 8 del matí amb la caminada popular, una proposta pensada per gaudir en família de l'entorn natural del Puigdetiula. El recorregut, sense grans desnivells ni trams complicats, és accessible per persones de totes les edats i no requereix una preparació física específica. A les 9 del matí serà el torn de la sortida del Tiula XL, la prova reina del trail running a Cubelles. Amb gairebé 16 quilòmetres de recorregut i uns 600 metres de desnivell positiu acumulat, planteja un repte exigent, però assequible per a corredors amb experiència mitjana. El circuit transcorre per als corriols tècnics, trams rocosos i paisatges característics del massís del Garraf dins dels termes municipals de Cubelles i Cunit. I la Tiula curta començarà a 3:15. La modalitat ofereix aproximadament 10 quilòmetres i 250 metres de desnivell positiu i està especialment pensada per als corredors que volen iniciar-se en el trail running o que busquen una distància més assequible. Tant la Tiula XL com la Tiula curta comptaran amb punts d'avituallament al llarg del recorregut i la sortida i l'arribada de les curses tindran lloc al poliesportiu municipal de Cubelles. Els participants, a més, disposaran també de guardarropia gratuïta, assegurança, senyalització del recorregut, servei d'ambulància, lavabos i dutxes al propi poliesportiu. La inscripció, doncs, també inclou a més obsequis i un entrepà a l'arribada a la meta. La recollida de dorsals es podrà fer fins al mateix dia de la cursa o fins i tot un dia abans, si es vol. El mateix dia, el diumenge, estaran obertes fins a 15 minuts abans per retirar el dorsal. Amb les inscripcions definitivament tancades i totes les places cobertes, Cubelles, doncs, es prepara per viure aquest diumenge una nova edició de la cursa del Puigdetiula, una jornada que tornarà a unir l'esport amb la natura i el territori, una prova esportiva que ja està més que consolidada en el calendari esportiu cubellenc.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta variable. Estable ara al matí, això sí, amb sol i cel clau amb algun núvol puntual, mentre que a partir de migdia els núvols començaran a augmentar, primer amb núvols baixos, i a partir de mitja tarda es aniran fent més abundants. El cel es taparà al vespre i entre el vespre, nit i matinada esperem pluges, ruixats i tempestes de distribució irregular, normalment de curta durada, però localment d'una certa intensitat. Es poden acumular puntualment quantitats per sobre dels 20 litres en 30 minuts. Les tempestes poden ser intenses durant la nit i matinada sobretot. A banda d'això, la temperatura avui ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una mica més curta que ahir, ja no pujarà tant, i estarà al voltant dels 27 o 28 graus amb una humitat alta. Vents en conjunt febles i variables ara al matí, de garbí a la tarda, més reforçats al final del dia, sobre el moment de tempesta hi pot haver alguna ventada més forta i situació

0: amb maró pràcticament tot el dia.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ja estan obertes les inscripcions per les activitats que proposa l'Espai Jove per aquest curs que arrenca ara, 2026-2027. Per saber-ne més detalls d'aquesta oferta d'activitats, tenim amb nosaltres el regidor de Joventut, Pau Rodríguez. Benvingut, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Bon dia, Pau.
2: I bé, sí que són activitats diverses que es aniran fent durant tot el curs i que necessiten inscripció prèvia, tot i que algunes són gratuïtes, no totes necessiten, diguéssim, un pagament. En tot cas, abans d'entrar més en concret doncs, en com és tota aquesta programació i quins cursos exactament hi haurà, bé, un curs nou per l'Espai Jove, recordar també una mica el Servei de Joventut, quines són les seves línies, què vol oferir també, no? la intenció d'aquest servei de l'Espai Jove aquí a Cubelles, quines són aquestes intencions a grans trets?
3: Doncs bé, com deies, nosaltres el curs o l'any, diguéssim, no el comencem al gener, el comencem al setembre, no? Quan els alumnes, els joves inicien les universitats, els instituts, les escoles, som quan nosaltres, no?, i hem estat aquests mesos previs doncs, preparant, com dèiem, aquest curs, no?, aquestes activitats que desenvolupem després al llarg de l'any, no? Avui teníem la reunió de coordinació una mica d'inici de curs i en parlàvem i fèiem una mica presentació de com encararíem aquest curs de setembre a desembre i també el que ens vindria, no?, de cara doncs, al gener del 27. No? Com deies, doncs, hem preparat aquestes activitats, aquest programari, no?, molt complet per intentar encabir doncs, totes aquestes necessitats, totes aquestes demandes també, no?, que ens fan els joves i arrel d'això doncs, també en funció d'aquestes demandes que ens fan doncs, tirem per una banda o per una altra. Hi ha activitats de tot tipus, us les podeu revisar, no les comentaré una a una. Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no?, també, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no?, la primera petjada d'un jove a nivell després professional, no?, a l'estiu o al Nadal, no?, perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral. I hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran. I com deia, doncs, excepte el curs de monitora de lleure, totes són gratuïtes i ja les hem fet, no? Les hem dissenyat, les hem programat doncs, perquè puguin encabir doncs, tot el ventall de lo que els joves ens han demanat al curs passat.
2: Algunes d'aquestes activitats repeteixen, no? Això vol dir que han tingut ja una bona resposta en cursos anteriors, tot i que bé, això de la joventut també ho té, no? Que va canviant una mica de vegades les inquietuds i els interessos, però sí que hi ha qüestions, no?, que més o menys s'ha vist que tenen bona resposta i es poden anar repetint.
3: Exacte. Per exemple, el tema del Teens Chef és una cosa doncs, que està molt popularitzada, que agrada molt i que, per tant, repetim any rere curs, no? I perquè, bueno, hi ha coses que és el que diem, que si tenen aquest impacte positiu i hi ha una demanda, doncs evidentment l'hem de tornar a repetir. Hi ha d'altres que no, segons les necessitats, prioritats i demandes que ens fan els propis joves, doncs intentem cobrir-les i intentem, doncs, innovar, no? Perquè també d'un curs a l'altre també està bé incorporar novetats i coses. Ara mateix també estem treballant de cara al gener, de cara a l'any vinent, amb activitats noves, per exemple, el tema de l'equitació, el tema també d'activitats també a la mar, a la muntanya, us ho anunciaré més endavant perquè encara no ho tenim tancat, però sí que ho farem. I també hi estem treballant amb les activitats, a banda d'això, paral·lelament amb les activitats que farem cada divendres, no? Que serà una mica el dia especial, com finalitzar la setmana, com a premi doncs, tindrem una activitat, també imagino que amb inscripció prèvia, no? Depenent de l'aforament.

0: del tipus d'activitat, doncs que també els joves hi puguin gaudir, no? Perquè també la dinàmica que seguirem aquest any, com no podria ser d'una altra manera, és que l'espai juvenil, l'equipament juvenil, no sigui un punt d'accés lliure, com havia estat amb els seus inicis, sinó que sigui un espai on els joves puguin venir a desenvolupar les seves activitats, on puguin venir a gaudir, a demanar un dels serveis que nosaltres oferim, no? ja el sabem, i per tant que no sigui un punt d'accés lliure d'anar a passar la tarda, no? Sinó que vagis a una activitat, vagis a la prestació d'un servei, vagis a demanar informació o a estudiar, etcètera, etcètera, però que no sigui un punt de concentració lliure, perquè això ens havia comportat una sèrie de problemàtiques i per tant canviant aquest xip ja ens va funcionar bé l'any passat i per tant la tònica que seguirem serà la mateixa.
1: De fet, també ho vau dir que és com una mica un precursor després aquest temps més lliure, no? O de lleure, de vegades va anar a l'activitat i després va, doncs ara quan acabem l'activitat ens quedem una estona a l'espai jove fent no
0: exacte,
1: sé què, o
0: exacte.
1: Ara mira, o quedem, demà no hi ha cap activitat però quedem aquí davant i anirem a xerrar una estona o a fer un tomb, no? És a dir que tot i que no tingui aquest accés lliure sí que serveix com a precursor per aquestes relacions socials i de
0: total,
1: lleure dels
0: joves. És el que intentem reforçar, no? Aquestes relacions socials sanes amb els propis joves, no? Que nosaltres doncs intentem potenciar, no? Arrel d'aquestes activitats, no? Perquè veiem que nosaltres deixant una sala d'accés lliure perquè ens entenguem, perquè poguessin anar allà i fer el que volguessin, al final el que ens trobàvem eren unes actituds que no eren correctes a nivell de relació entre els propis joves, no? Perquè arribaven i es posaven amb el mòbil directament, es posaven a beure begudes energètiques, per tant no era ni és l'objectiu de l'equipament, ni és l'objectiu ni la finalitat que nosaltres volíem, no? Ara, canviant el rol, canviant, no? La manera com ho estàvem enfocant, està funcionant molt millor i està tenint molt més impacte, no? amb l'actitud de manera positiva amb els joves.
1: Sobretot enfocat això amb els joves d'aquesta etapa de l'ESO, no? Potser que és els que puguin tenir més necessitat de tenir activitats fora de, no? de l'institut, més enllà doncs, de les seves activitats que ja facin extraescolars, no?
0: Exacte.
1: altres llocs on anar sense haver de desplaçar-se, no? I dins del mateix municipi, no?
0: Sí, no, de fet, l'equipament juvenil, l'edat, no, diguéssim, és a partir de primer de l'ESO, quan poden utilitzar el servei de joventut, fins als 30 anys. Evidentment, una persona de 28 o 25 o no utilitza el servei igual que un jove que acaba d'entrar de primer d'ESO, no? Aquestes activitats estan molt més enfocades, com deies, Pau, al públic, no? De primer a quart d'ESO, inclús batxillerat, i després hi ha altres serveis, no? Com el d'emancipació, com el de referent d'ocupació, com el gabinet d'acompanyament emocional, que estaran enfocats des de primer de l'ESO fins a un jove, no? Que acaba de complir 25 anys, per exemple, no? Cadascú utilitza el servei, això és el bo també, no? De l'equipament juvenil, que cadascú utilitza el servei com l'interessa, en aquest sentit, no? Com té les seves necessitats en el moment vital que es troba, doncs s'apropa amb un servei, s'apropa amb un altre. I també és la riquesa, no? Del propi espai, no? Que hi circulen joves de diferents edats i que cadascú utilitza el servei pues, segons el moment vital en el que es troba.
1: I també hem vist que hi ha varietat, no, d'activitats i de dies per de vegades omplir, entenc, els forats això que puguin deixar les activitats extraescolars, no? El que fa anglès però ho fa els dimecres, veu que el dijous pot anar a l'espai jove a fer això, o el que juga a futbol o bàsquet o el que sigui, no? I té lliures d'entrenament un parell de dies, no? També té aquesta altra referència de l'espai jove per acabar de completar, no, una mica la seva setmana, no? També.
0: Sí, exacte. Vull dir, és el que intentem fer una mica amb aquesta programació d'activitats, no? També recordar el dia 20 de setembre. El dia 20 de setembre fem, com portem ja fent un parell d'anys, un parell d'inicis de curs al setembre, una presentació als alumnes que entren a la primera ESO, que ja podrien utilitzar el servei de l'equipament juvenil, i a les famílies. És a dir, farem una trobada el dia 20 de setembre de 5 de la tarda a 8 del vespre allà a l'equipament juvenil, amb un ventall d'activitats ja programades, amb tots els professionals que hi treballem al servei perquè puguin conèixer-nos, perquè puguin saber què oferim i què no oferim, no només als joves, que és important, sinó també a les famílies, doncs que vegin on van els seus fills i les seves filles, en quin espai es troben, i això també a nosaltres ens ha funcionat molt bé els cursos passats, ho hem tornat a repetir aquest any, 20 de setembre a l'Espai Jove de 5 a 8 del vespre.
1: Mm-hmm. Pel que fa a les activitats, hi haurà el Moutin, no? Que això doncs, ja s'ha ofert en altres ocasions, que és com un multisports, també taller de còmic i manga, classes de guitarra, classes de cant, també d'art i autoconeixement, un curs de programació, intel·ligència artificial, robòtica i aquestes qüestions, també classes de català, no? Pensades per joves ja més enllà. I nouvinguts, també.
0: Sí.
1: I bé, en aquest cas també en col·laboració amb Ràdio Cubella repetim el taller de podcast que aquest curs serà tot el curs, no? Es va fer una primera prova uns mesos i ara s'amplia tot el curs. Clar, això del podcast és el que et deia abans, no? Són interessos que van sorgint nous, no? Entre els joves i ara doncs n'hi ha molts que això segurament mitjançant les xarxes socials els hi arriba, no?
0: Sí, bueno, ara s'ha posat molt de moda, no? El no tant fer un programa de ràdio, no? Que ens diguéssim, sinó el tema del podcast, no? Que arriba molt als joves, als videopodcasts, no? Que tant ens agrada escoltar des de diferents plataformes, no? De YouTube, Spotify o propi Ràdio Cubelles, que també comença a tenir...
1: Tenim el servei de podcast.
0: El servei de podcast.
1: És una ràdio penjada.
0: Sí. Bueno, però ja no només que li canvies el nom, ja té un, no? un aire més... Bueno, que crida més als joves, no? I per tant, també aquesta feina, no? Per part de comunicació, per part de la ràdio local, doncs també és important perquè costa, no? Aquest mitjà de comunicació als joves, que acaben... Entra d'una altra manera, no? No entra tant, diguéssim, encenent la ràdio, el cotxe o encenent la cara, sinó a través d'aquests podcasts que també s'estan treballant, no? A l'equipament juvenil, quan la van posar en marxa, doncs, al principi de l'any 23, que van posar en marxa aquest estudi de ràdio allà, igual que està, no? A la resta d'escoles del municipi, jo crec que és una qüestió important, com deia, per poder acostar, no? Als joves, no? Aquest neguit, no? Per posar-se davant d'un micròfon, davant d'una càmera, i poder parlar, no? De temes que ells vulguin parlar d'interès, no? A nivell cultural, a nivell polític, a nivell esportiu, a nivell del que ells vulguin parlar, no? I que puguin debatre i que puguin... Jo crec que és una activitat maca, no? Que també doncs, alimenta l'esperit crític, alimenta, no? Jo crec que funciona molt bé, funcionarà molt bé també aquest curs, perquè sempre hi ha un grup de joves, el que deia, que al final intentem cobrir les necessitats d'aquells joves, no? Que s'apropen a l'equipament juvenil, que ens fan arribar propostes, que ens fan arribar idees, i intentem, evidentment, dintre de la mesura del que es pot, amb els mitjans que tenim, doncs materialitzar-les.
1: I bé, el curs arrencarà el 5 d'octubre, per tant, doncs, les inscripcions estaran obertes fins uns dies abans,
0: sí.
1: Tot i que, repetim, són gratuïtes, i després també, suposo que durant el curs, si algú s'hi vol sumar, no? Si no és un curs molt tancat o...
0: Sempre que hi hagi places, jo crec que no hi haurà cap problema, no? En fer la inscripció, vull dir, no...
1: Molt bé, tota la informació la trobareu tant a les xarxes socials de l'Espai Jove com a la web de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: I recordar, no, aquesta data també important del 20 de setembre en què doncs, es reunireu amb les famílies de primer d'ESO de Cubelles que
0: sí.
1: Puguin acostar fins allà a l'Espai Jove per conèixer l'equipament i bé totes aquestes activitats, oi?
0: Exacte, sí, a partir del dia 20 de setembre, diumenge, si no m'equivoco, ara no tinc un calendari per aquí, però...
1: Diumenge, sí, perquè
0: diumenge,
1: coincideix
0: sí.
1: Amb la cursa al Puig de Tiula,
0: al
1: matí hi haurà la cursa.
0: I a la tarda hauran de venir cap a l'equipament juvenil, exacte. Doncs el diumenge 20 de setembre, de 5 a 8, els esperem allà a les famílies i els joves a que puguin acostar-se i passar una tarda amb nosaltres.
1: Molt bé, no sé si vol afegir res més de cara a aquest inici de curs també a l'Espai Jove.
0: Doncs comentar que a partir... Farem una presentació pública, evidentment, però ja us ho avanço. A partir de principis d'octubre tindrem un servei més que s'incorpora a l'equipament juvenil, un nou recurs que doncs, hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs aquesta necessitat, o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana. Pues em sembla que, si no m'equivoco, serà cada dimarts de matí a tarda, no? De manera gratuïta, doncs, que ajudarà aquests joves que, si doncs, volen marxar doncs, a fer un Erasmus, com deia, a fer un voluntariat, a treballar fora, a estudiar fora, doncs, que puguem fer doncs, aquest acompanyament, no? Perquè al final quan vols marxar fora et fas moltes preguntes, és molta documentació la que has de portar, a vegades ha de ser un visat o no, depèn si és a dintre de la Unió Europea o no, i per tant doncs incorporem aquest servei perquè notam que teníem aquesta necessitat però que no teníem algú doncs format al 100% per poder donar aquest servei amb una qualitat, amb una excel·lència, no? Doncs a partir de principis d'octubre incorporem aquest nou referent, que serà també doncs que s'hi suma, no?, amb la resta de referents que hem comentat abans, no? Per tant, creiem que és una fita molt important perquè millorem aquesta qualitat a nivell de l'equipament juvenil. Per tant, bueno, és el que dèiem abans, intentem abarcar, intentem arribar allà on el jove ho necessita.
1: Doncs Pau Rodríguez, regidor de Joventut, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fins la pròxima, que vagi molt bé.
0: Gràcies, bon dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui iniciem un tema en què encararem el final de la temporada. Mira, hem buscat temes en què tinguin especial protagonisme una família d'instruments molt concreta.
0: Sí, quina?
1: Doncs es tracta de els teclats.
0: Molt bé. I quan diem teclats, amics, no només ens referim al piano, que òbviament que ho farem naturalment, sinó que també els diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els orgues i els sintetitzadors.

0: Podríem dir que el piano ha sigut tradicionalment l'instrument de treball dels compositors clàssics i fins i tot alguns escrivien composicions pel piano sol, com aquesta de Ludwig van Beethoven, que és probablement una de les seves peces més conegudes, de la qual fins i tot en sabem el nom, Paralisa.
1: De tota manera, els historiadors de la música tenen dubtes de qui era aquesta Elisa i fins i tot si realment es deia Elisa. També n'hi ha d'altres que defensen que l'obra anava dedicada a un alumne del compositor que es deia Teresa.
0: Ah, carai!
1: I que amb el pas dels anys, el transcriure la partitura original que es va fer, doncs li van canviar el nom per error, diuen.
0: Bé, sigui com sigui, aquí tenim un primer exemple d'obra clàssica per piano. Escoltem-ne un altre.

0: Alguns compositors van fer del piano el seu únic instrument, com és el cas d'en Frédéric Chopin, qui és considerat el millor compositor polonès de la història i també un dels més destacats representants del romanticisme, amb composicions especialment dedicades al piano, l'instrument a què es va dedicar de forma exclusiva.
1: El que escoltem és un dels 21 nocturns que va escriure al llarg de la seva carrera. Els nocturns no eren un invent de Chopin, però ell els va popularitzar àmpliament.
0: El piano és un instrument que permet molta expressivitat i això era una de les característiques que el romanticisme aprofitava. Igual que també ho han aprofitat estils posteriors, com també d'altres més propers, com sí? Aquest, per exemple.
1: A veure...

0: Blueberry Hill pot ben bé considerar-se també com un clàssic, i de fet és un dels exponents més coneguts del rock and roll primitiu. Una cançó que va ser composta per Vincent Rose l'any 1940.
1: I la versió que escoltem és la que en va fer en Fats Domino l'any 1956 i en la qual va aportar el seu particular estil propi de New Orleans, que tenia uns tocs de swing.
0: Sí, senyor, efectivament. I una curiositat al respecte d'aquesta peça és que el piano que va tocar en Fats Domino a l'estudi quan van registrar el disc tenia algunes tecles desafinades. Però en Fats va insistir en utilitzar-lo, cosa que va contribuir a fer encara més particular la sonoritat d'aquesta gravació, que ha acabat esdevenint un clàssic de la història de la música contemporània.

0: I d'un clàssic a un altre. Aquesta explosió musical és de Jerry Lee Lewis, interpretant Great Balls on Fire. És una gravació que gairebé va coincidir en el temps amb Blueberry Hill, que escoltava abans, eh? Ja que aquella va ser enregistrada pel Fats Domino l'any 1956 i Great Balls of Fire just l'any següent.
1: En aquest cas, l'ús del piano i tota la peça en general són molt més explosius, tal com requereix la lletra, que parla de forma apassionada i descarada. Ple pels estàndards de l'època, està clar, del desig d'amor del protagonista.
0: Sí, sí, de fet sembla que Jerry Lee Lewis va tenir certs dubtes a l'hora d'enregistrar la cançó, i precisament degut al contingut de la lletra, ja que ell tenia profundes conviccions religioses i va pensar que potser això podia ser considerat com a pecaminós.
1: Mira,
0: sort que va prevaldre el seu sentit musical, per sobre del religiós.
1: I tant que sí.

Encara una mica més enrere tenim aquesta peça de l'estil anomenat Ragtime i que va formar part de la banda sonora d'una pel·lícula de la qual identifiquem el títol amb el de la peça. L'anomenem El Golpe, tot i que en realitat el títol real d'aquesta peça és The Entertainer, composta per Scott Joplin el 1902.

0: Seguim revisant encara alguns clàssics més, i és el torn de Nat King Cole, que l'any 1951 va gravar aquesta primera versió de Unforgettable, en la qual reconeixem la seva veu i l'estil jazzístic de tocar el piano.
1: 40 anys més tard, el 1991, la filla de Nat King Cole, Natalie Cole, en va fer també una versió interpretant-la a duo amb el seu pare, amb la particularitat que ho feia sobre imatges i una gravació de feia més de 25 anys, ja que en aquell moment son pare ja estava mort, havia mort 25 anys abans.
0: Sí, el que Natalie Cole feia a les seves actuacions en directe era projectar en una gran pantalla les imatges de son pare cantant Unforgettable i ella hi afegia la veu en directe completant el duet.
1: Això va ser un gran impuls per ella en aquell moment, ja que la seva popularitat havia decaigut notablement a causa d'un allunyament temporal dels escenaris a l'haver hagut de sotmetre's a una cura de desintoxicació de les seves diverses addiccions.
0: Caram, caram.
1: Mira.

0: Si parlem de peces clàssiques al piano, no podem deixar de banda aquesta, My Baby Just Cares For Me, interpretada al piano i també a la veu per Nina Simone.
1: Tot i ser una peça força coneguda actualment, podríem dir que no va arribar a la fama fins a la seva maduresa. Diem això perquè es tracta d'una composició força antiga, de l'any 1930, que la Nina Simone va versionar i enregistrar molt més tard, l'any 1958, dintre del seu primer àlbum.
0: Sí, i de fet no va tenir gaire repercussió en aquell primer moment, fins que un grapat d'anys més tard, ja el 1987, Chanel la va utilitzar en un anunci pel seu perfum número 5, moment en què sí que va assolir fama mundial.
1: Mira...

0: Seguim dintre de l'àmbit dels clàssics, ara de la mà de Ray Charles, qui en aquest tema titulat What I'd Say introdueix el so del piano elèctric, un Wurlitzer, en una de les peces considerades com dels inicis del soul, on es barregen gospel, rhythm and blues i jazz.
1: No només aquesta peça, sinó tota l'obra de Ray Charles és considerada com a precursora en la història de la música moderna, especialment, això sí, en els camps de la música soul.
0: Igual que va fer en el tema que escoltem, la seva aportació va ser integrar característiques d'altres estils, com el gospel, dèiem, el rhythm and blues i el jazz, per donar lloc a allò que posteriorment es va àmpliament anomenar soul.

0: Seguim amb temes que es poden considerar com a clàssics, tot i que el seu origen és força més modern, eh? Ara que la que estem escoltant és a Diana Krall versionant The Look of Love, que va ser originalment escrit l'any 1967 per la banda sonora de Casino Royale, una de les pel·lícules d'aquella gran sèrie de James Bond.
1: Sí, senyor. En aquella ocasió, qui la va interpretar va ser Dusty Springfield. Si hem escollit la versió de la Krall és perquè ella li aporta la seva interpretació al piano, instrument al qual estem dedicant aquesta sèrie, i amb això ella li dona a aquesta peça un aire característicament jazzístic.

0: Aquest és l'enregistrament que Norah Jones va fer l'any 2002 del tema Don't Know Why, que inicialment havia sigut escrit per Jesse Harris, i qui la va arribar a enregistrar i tot, eh? I fins i tot ho va fer abans que ho fes la Norah Jones.
1: Sí, sí.
0: Això sí, però sense tenir ni de bon tros l'èxit que ella va aconseguir.
1: És veritat. De nou, la clau de l'èxit la trobem en el fet que ella mateixa interpreta la cançó al teclat del seu piano, donant-li un aire entre melangiós i íntim, que és el que el públic va apreciar.

0: I encarem el final de la secció d'avui amb un altre tema també considerat un clàssic, però dintre d'un altre àmbit. Es tracta de Mambo Influenciado, de Chucho Valdés, un gran intèrpret de jazz que el fusiona amb els seus orígens cubans.
1: Mm-hmm. Chucho Valdés és fill de Bebo Valdés, un mite a Cuba, un altre gran exponent del jazz cubà i que va veure interrompuda la seva carrera a causa de la Revolució Cubana, que el va fer fugir a l'exili, provocant un llarg període d'allunyament dels escenaris.

0: I acabarem aquest capítol d'avui de la sèrie que hem dedicat als teclats amb aquest tema que es titula Yacht, que podríem traduir com a iots o balès, també.
1: Exactament. L'hem escollit com a bon exemple del que ha sigut l'evolució d'aquests clàssics que hem estat escoltant fins ara. I no només de les composicions en si mateixes, sinó també de l'instrument. Ja que allò que va començar com un piano o un orgue, posteriorment tots dos en versió electrònica han acabat sent sintetitzadors, que és el que escoltem en aquesta composició.
0: I aquesta composició es tracta, com us deia abans, de Yacht, que Coco Steel and Love Bomb Boom van publicar l'any 1991 i que un any més tard va versionar el grup anomenat A Man Called Adam. La seva versió va ser la que l'any 2003 Freixenet va utilitzar pel seu anunci publicitari del cava Cordon Negro.
1: Per això ens sonava tant, clar.
0: Sí?
1: Doncs bé, amb aquesta peça de chill-out electrònic us deixem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un altre capítol d'aquesta sèrie que dedicarem als instruments de teclat.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos tots, amics.
1: Cuideu-vos molt.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. I avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós per parlar de l'Espai Comunitari de Benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
3: Hola.
4: Hola.
1: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on neix la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I bé, també segona pregunta, que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa?
3: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix de l'evolució dels anteriors grups de dol migratori, vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat d'abandonar una visió centrada en la carença per posar una visió de competència, salut i pertinença.
1: Uh-huh. I des de la mirada psicològica, què significa pel benestar d'una persona poder disposar d'un espai on conèixer altres persones i compartir experiències? Què significa?
4: Doncs dona importància al vincle, no? A crear vincle, a ser partint d'una base de que són persones socials, generalment, no? Sempre hi ha excepcions, però dintre d'aquesta necessitat de sociabilitzar hi ha la necessitat de sentir-te que pertanys amb algú, no? Pots venir de fora, pots estar aquí, pots passar diferents traumes i el que necessites és compartir, no? I posar nom a allò que et passa.
1: Uh-huh. I quan parlem de fer xarxa, uh-huh, què volem dir exactament? És a dir, és simplement conèixer gent? És alguna cosa més? Bé, Irina, no sé, què pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia?
3: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de, bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. L'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
1: Uh-huh. A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta, perquè, clar, per què sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
4: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a les,

0: que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
1: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou, crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure. I és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? I llavors crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim, sí? I creiem amb aquest grup la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
0: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tot aquests ingredients a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
2: És important, no? Tothom té un problema o tothom té una necessitat o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa. Tot això es pot compartir, posar diferents paraules. I potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir, comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por, no? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
0: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser?
2: Sí, és entendre i construir.
0: I construir.
2: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
0: Molt bé. Del que em passa, el que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar? Encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda. Què pot aportar?
2: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs, tothom aporta. No? No només has de fer alguna cosa transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt, no. Hi ha petites coses que hi aporten.
0: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
2: No som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
1: Sí, i també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres amb aquesta aportació, sí. I crec que això és una cosa molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel d'uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb una resolució de conflictes que ha tingut i que nosaltres no se'ns hagués ocorregut mai.
0: Perquè vosaltres sempre esteu presents,
1: sempre.
0: Vosaltres dues, les dues, eh?
1: Sí, acompanyant el grup.
2: Sí. No, i van tenir una experiència amb el grup anterior.
1: Sí.
2: Quan una de les coses que ens van donar compte, no, que va sorgir, ja teníem aquesta idea, però que ens va donar més força, és que estàvem amb el grup i va donar la casualitat que van coincidir, no, en grups d'activitats com els arts, no, feien alguna cosa així, i eren gent de diferents punts d'Espanya, no? I això va fer que ells també van començar a parlar entre ells, el grup de dol migratori amb la gent.
1: Feien alguna cosa de cosir.
2: Sí, feien una activitat. Sí. Hi havia gent de gallega, no? I llavors aquesta senyora va compartir, pues, que ella també se sentia diferent, no? I doncs clar, va ser com compartir, escolta,

0: Llavors, clar, el grup de Dol Miratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
1: I allà se'ns va il·luminar la bombeta. Sí. Allà va ser com un, ostres... Grup de costura, era, exacte, que es fa al Centre Violeta.
2: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
1: Uh-huh. Sí, sempre.
0: Sempre porten, eh? Aprenem molt. Hem après moltíssim.
1: Sí, moltíssim.
0: De veritat, eh?
2: Com serà anar-hi? Una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida i en diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
1: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui, bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre, amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale. I també, bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
2: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè és dir, les dates del 22 de setembre al 15 de desembre serà els dimarts, no?
1: Els dimarts, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
2: I el lloc?
1: Sí, a la biblioteca de la Cubella.
2: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
1: Esperem.
2: És a dir, que de dir, el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
1: Exacte. I que si veieu un cartell que diu, ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dins el grup, no? Com et sents sol, sola, vols compartir experiències, només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no? La persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà, per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix. Llavors, la idea era com que s'interessin i que vinguin.
2: Són missatges molt, molt directes, no?
1: Exacte.
2: Qui no se sent sol o sol alguna vegada... O pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
0: Clar,
2: que ens passen, no?
0: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no?
1: Exacte,
0: el que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important. I el coneixement que intentem que s'aportin és el més bàsic, no? Com solucionarem els problemes del meu dia a dia, no? Com des d'on em comunico, perquè a vegades ens pensem és que no faig vincle amb la gent, bueno, és que des d'on, no, t'estàs comunicant. Tot això es parlarà tot allò que tinguem estructurat, però a part totes les necessitats que tinguin de manera immediata i que vulguin compartir, no?
1: És a dir, que hi ha unes 12 sessions molt estructurades amb la... ens ho hem currat a saco, jo, parlant clar.
0: Tal.
1: Però sí que és veritat que com que tenim un grup obert, llavors estarem molt obertes a flexibilitzar aquest calendari o flexibilitzar aquesta idea d'actuació que tenim amb les persones. Que això també com demostra que aquí, pues...
2: Hi ha feina al darrere,
1: Hi ha feina al darrere, sí. També farem venir persones externes a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'artteràpia i de... un taller del floral per fer un centre de taula de nadalenc. Però sí,
2: Per tant, hi haurà activitats, eh? No és només conversa, compartir experiències.
1: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
2: Molt divertides, eh?
0: Sí.
2: Molt dinàmiques.
0: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits. Per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De jo no he anat mai a una sessió psicològica. No és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
2: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, d'elles que serà molt dinàmic, no? Que podran fer centres florals, no? Per Nadal, és a dir, que vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions, sí. Tindreu només vosaltres dues, no? Que...
0: Sí.
1: Farem
0: sí,
1: un taller de teràpia, també.
0: Sí.
2: Què més?
1: L'expressió des de la no oralitat, la corporalitat i la, tot l'artístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
0: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres.
1: Aquesta
0: i que se senten.
1: És la primordialitat.
0: Sí, que no se sentin. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidelitat, no?, amb el tema de que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que no han sentit el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, és anem a fer alguna cosa xulo, algú amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
2: Sí,
1: és per matins, sí, és veritat.
0: És la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
1: Esperem.
0: Clar, no? És donar-nos una oportunitat a per què no, no? Són uns diners que són per la comunitat i que s'han d'aprofitar.
1: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. Mm. I a més, aquí la meva companya és una crac.
2: Oh. Molt bé. En tot cas, no cal preparar-se res, no cal tenir cap problema concret,
0: no.
2: És a dir,
0: no.
2: Tu, lliurement,
0: sí,
2: no? Amb ganes, no? De,
0: sí,
2: de participar del grup,
1: res,
2: no?
1: Res. Sí.
2: De passar-s'ho bé, també, no,
1: Laura? De ser puntuals, això sí, perquè
0: sí,
1: si no...
0: I que perdin aquesta vergonya, no? Poden pensar, ostres, és que jo no conec a ningú... Bueno, és que no passa res. És que potser el primer dia ningú diu res, no? I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
2: Per tant, és fer el pas, no?
0: Sí.
2: Recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11:30. No sé si cal una inscripció prèvia... Si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
1: Aquí el cardellet posa només per WhatsApp les inscripcions.
2: Sí?
1: Jo sóc la d'aquesta, només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-27-69.
2: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica l'assistència que...
1: Bueno, per veure el volum, que... sí, per saber com organitzem la sala.
2: Molt bé. No hi ha límit, no?, de persones, és a dir, en aquest cas és gratuït, no?, recordem que també són sessions gratuïtes, i un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir, perquè suposo que idees n'hi ha moltes, no?
1: De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui, Govelles, i serà dual, seran dos cops l'any que es portarà a terme, més o menys. Crec que és molt necessari, el teixit de barri crec que és l'acció comunitària, crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de bueno, d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre del sistema de serveis socials, sí que és molt important, doncs, l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa tot allò que et faci sentir part d'una comunitat i una experiència compartida, crec que és, bueno, el més necessari.
2: I això forma part també del servei de primera acollida, no?
1: Sí, exacte, servei de primera acollida, el Consell Comarcal és el que promou aquest espai.
2: Un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no?, sobretot.
1: Exacte.
2: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més, que no haguem preguntat, tant que s'anima tothom que faci el pas, no?,
1: exacte,
2: que s'animin i qualsevol informació s'adreci a aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-2769. Poden preguntar qualsevol dubte.
1: Qualsevol.
2: Però sobretot doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint doncs, que serà un espai molt dinàmic on bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com sí, dèiem, no? Que a vegades costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
1: Sí, esperem.
0: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no? Que sí, la finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
2: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar. Sota aquest lema, no? Recordem-ho. Ei, tu, sí, sí, tu. No? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
1: A tu. Gràcies a tu.
0: Adéu.
1: Ràdio
3: Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I avui als estudis de Ràdio Cubelles ens acompanya la regidora de Polítiques d'Igualtat, Núria Planas. Benvinguda a la ràdio.
2: Hola, bon dia.
1: I avui volem repassar doncs, tot un seguit de temes relacionats amb la dona. Comencem amb la nova programació del Centre Violeta. Unes activitats doncs, que van del setembre al desembre. Fes-nos 5 cèntims aquesta nova programació.
2: Bueno, és una mica amb caire continuista de les activitats que es feien abans. ¿Vale? Són els tallers que ens funcionen. Nosaltres anem una mica de prova-error i el que ens funciona doncs, intentar mantenir-ho i obrir-ho a més ciutadanes. No? Al final, bueno, ara comença el curs escolar. Vale, és el temps de que les dones deixen els nens a l'escola i tal i tenen més temps per fer activitats per elles mateixes i per a la seva formació i el seu autoconeixement. I llavors doncs, hem fet una nova programació de les coses que més ens han funcionat fins ara. Els continguts dels tallers, doncs hi ha tallers de diversos, des de costura, nutrició, hi ha una sèrie de tallers que es poden consultar a la web i al final és, doncs, hi ha molt força acceptació, tot i que he començat ara a fer la campanya i que la gent encara està, jo que no sap si estàs de vacances o estàs treballant ja, però ja hem començat a fer la campanya i ja hi ha molta gent apuntada i bueno, doncs hi ha algun taller que encara ja veus que el tema de les eines de la recerca laboral doncs encara aquest encara no acaba de funcionar perquè també la gent es comença a ficar al setembre amb aquesta amb temes d'ocupació i bueno, en principi correcte, es fa, estem Vinga, molt contents.
1: Vaig a fer un repàs, una mica sí. De les propostes, com deies, costura avançada, art teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar, que aquest està adreçat a infants de 1 a 3 anys. El taller de polseres Candela, que també porta molt de temps, no?
2: Sí, aquest porta, sí, ho l'hem fet cada edició i hi ha molta gent que s'apunta.
1: I espai de debat, és curiós, no?
2: Sí, l'espai de debat és la tercera vegada que el fem i l'espai de debat és una mica a lliure a l'acció de les persones que hi van. No és un tema concret, sí que està dirigit, però és una mica a veure en funció de les sensibilitats i dels interessos de les persones que hi van. Perquè moltes vegades et pregunten, espai de debat, de què? No? Llavors, és una mica a consens de les persones que hi van. Simplement és això, doncs, debatre.
1: Un moment de comunicació, no?, entre elles.
2: Sí, sí.
1: Estan dirigint sobre temes que elles mateixes tenen aquest propi interès, no?
2: Sí, sí, sí. És la tercera, sí, és el tercer any que es fa i la veritat és que tinc molt, molt bona acceptació.
1: Costura avançada, això vol dir que vau començar potser
2: amb l'inicial
1: nivell,
2: sí, sí.
1: No?
2: Sí, clar, fem dos nivells aquí amb la costura i què passa? Que hi ha la gent que ja ha fet els nivells anteriors, doncs que li agrada, que li segueix, doncs han ficat al final fas una volta, un gir, vale? I fas la costura avançada. I al nivell inicial, perquè sempre hi ha gent que demana aquest és dels que més aviat s'omplen i que tenen molt bona acceptació. Em sembla que ja hi ha llistes, esperes i tot. O sigui que, sí, sí.
1: Si parlem de l'espai sensorial familiar, de què tracta, no? Perquè s'ha adreçat de 1 a 3 anys.
2: Sí, bueno, aquest és un espai també s'ha fet en edicions anteriors i és bueno, es fa per sensibilitzar amb pares i amb els fills, vale? De manera de tocar els bebès, de fer-los massatge, de sí, és un d'estimular, al final és.
1: Per tant, reben eines una mica sí, d'aquesta etapa, també.
2: Sí, de psicomotricitat i de és una mica de sensibilització pels nens.
1: I més coses, gimnàsia terapèutica?
2: Terapèutica, sí, no es pensi ningú que anem a fer unes classes de spinning, no, són coses molt suaus, adaptades a qualsevol, al final tothom s'adapta al nivell que exigeix el seu cos, però que és per recuperar funcionalitats i perquè bueno, les dones en segons quina edat també perdem elasticitat i tal, doncs és una manera de trobar-nos. Al final, molts d'aquests cursos, el millor és l'espai de retrobament. De fet, avui em comentaven és que ara ha estat aturat, no? L'activitat que tenen temps, que tenen ganes i tenen ganes de retrobar-se, doncs al final és això.
1: A més, també hi ha cursos que és una mica també com pel teu benestar, no? En el sentit de, deies tu, taller de nutrició.
2: Nutrició saludable, sí.
1: Sí, sí.
2: Aquest també l'hem fet anteriorment i també és... Bueno, ara el farem... L'anterior vegada el va fer un home i ara hem agafat una dona perquè el volem dirigir més cap a la nutrició amb les edats així, la menopàusia i aquesta... Perquè al final... que jo vaig anar a l'anterior, era el que requeria el públic. El públic que anava era perquè tenien necessitats nutricionals diferents amb aquesta edat de pues, la premenopàusia, la menopàusia, i al final és el que nosaltres estem escoltant sempre, els interessos de les persones que venen als tallers. Si ens vingués gent més jove, igual faríem un altre tipus de taller, eh? Uh-huh. Vale? Però al final el públic que tenim, el que ens requereix és això, i llavors ens hem adaptat i hem adaptat una mica el programa amb aquest tipus de públic.
1: Molt bé, o sigui, són les demandes a la carta.
2: Exacte, una mica a la carta. Sí que el taller ja està licitat i tal, però sí que doncs, fem una mica de canvi de professional perquè al final els inputs que tenim és que les persones que venen, la demanda és aquesta.
1: Uh-huh. I parleu també que properament voleu incorporar també noves activitats més aviat relacionades amb treball remot i gestió de l'estrès.
2: Sí. Això també, perquè també és el mateix, eh? Nosaltres quan fem els cursos allà a base de parlar entre els participants i tal, veiem també que són els requeriments que té la gent. Al final portem una vida super estressada. Fa un moment estàvem tu i jo allà parlant d'això. Doncs això, doncs que portem una vida super estressada i al final hem de trobar aquests espais per acelerar-nos per fer només això, deixar els mòbils, deixar i doncs trobar aquest espai de retrobament que és necessari.
1: Uh-huh. I com deies, no? Entre el setembre i l'octubre també farà aquest taller d'eines per a la recerca de feina, aquestes habilitats al món laboral, que bé, contínuament...
2: Aquest és el que encara no... Sembla que encara
1: costa
2: la gent...
1: Costa una miqueta, vols
2: sí,
1: dir, no?
2: Sí, costa una miqueta. Bueno, també parlarem amb el Sol Cup, també, perquè segur que hi ha persones que no s'han adreçat directament al Violeta i també a través del Sol Cup ho podem vehicular. Però costa una miqueta perquè és això, que encara sembla que estem a l'agost, finals uh-huh. d'agost, principis de setembre, i encara la gent encara no s'ha posicionat en el tema de recerca de feina.
1: Molt bé, i llavors, clar... per conèixer una mica més en detall dies i horaris i capacitat, no? Perquè suposo que són limitades,
2: sí.
1: Tot això...
2: Està a la web.
1: A la web,
2: sí, s'ha de consultar. De fet, hi ha un formulari per poder inscriure's també i tota la informació a la web i si no, directament al Violeta. Nosaltres allà la porta està oberta i està oberta a tothom i que vinguin i que sigui per veure com és l'espai i que és un espai segur, és un espai... pensat per les dones, dirigit per dones, vull dir, al final uh-huh. és un lloc de retrobament.
1: Cubelles.cat, recordem la pàgina web on poden trobar aquests formularis a través de la mateixa agenda.
2: Sí.
1: Aniran doncs trobant,
2: o a través de la notícia també.
1: També.
2: Sí.
1: Heu ficat els enllaços.
2: Sí,
1: molt bé.
2: Sí.
1: Parlem també de la nova fira per posar en valor el talent femení. Com neix? I, no sé, això és una novetat, no?
2: Sí, això és una novetat que va sortir nosaltres totes les activitats que fem al Violeta les fem a través del Consell Comarcal i les fem juntament amb Canyelles i Olivella. I en aquesta fira doncs, vam trobar un grup de dones de Cubelles i d'Olivella, Canyelles aquí no participa, però nosaltres vam trobar un grup de dones d'Olivella i de Cubelles que eren artesanes i que volien promocionar, al final el que estem promocionant és el talent de les persones del nostre poble. No? Llavors al final hem fet com un intercanvi. Les d'Olivella vindran a Cubelles, les de Cubelles aniran a Olivella i farem dos dies de fira, una aquí a Cubelles que serà el dia 3 d'octubre, al passeig, que esperem que faci bo, i un altre dia que anirem a Olivella, que ara no recordo quin dia, però més endavant anirem a Olivella, també les mateixes dones, i amb la idea de ficar els productes, explicar el talent que hi ha, les persones que puguin allà interactuar també, que la interacció entre també és molt important per nosaltres, de que les dones entre elles facin coixí, que facin... I al final, és una idea nova que hem de veure quina resposta té i al final farem la valoració, però és la primera vegada que es fa.
1: Molt bé, per tant, una novetat, 3 d'octubre, aquesta fira al passeig, suposo que ara esteu doncs, captant una mica aquest interès, no? S'han d'inscriure o com, sí, com ho feu, això?
2: Sí, de fet ja tenim el grup de dones que...
1: Ja el teniu tancat? Ja tenim,
2: bueno, sí? No sé si està tancat, però sí que doncs, sempre està en marxa, i que fa, això fa temps que ho estem preparant, que si alguna dona que es vol apuntar, que encara està a temps, que vagi, que pregunti, però que en principi sí que ja tenim aquesta activitat, ja fa temps que l'estem planificant. I amb Olivella també, vull dir que fa temps que es planifica, i si alguna dona que es vol estar interessada, nosaltres ens volíem a participar també.
1: Molt bé. El dia està clar, 3 d'octubre, al Passeig Marítim. Com ho heu previst, això? No sé si serà una estona al matí. Com fareu...?
2: Serà una estona al matí i pensem que bueno, el 3 d'octubre hi haurà el Covermut també. Ah. Nosaltres la idea que fem és de que les activitats siguin solidàries, no? De que no, la gent... que potser no ve directament per aquesta fira, però que se la trobi. Vale? I ho ficarem, seran dos espais diferenciats, però estaran, doncs, la fira aquesta la ficarem on està l'oficina de turisme i el Covermut serà a l'altra banda del passeig, però al final serà el mateix espai. I amb la idea de que això de que la gent vagi vehiculant-se d'un lloc a l'altre i que tothom pugui gaudir de les dues coses.
1: Així que ja tenim també data del Covermut,
2: sí,
1: que hem d'anunciar d'aquí un mes.
2: D'aquí un mes,
1: aproximadament.
2: Sí, aproximadament. Esperem que aquesta vegada sí que la puguem fer, que no faci una dana, que no hi hagi res, perquè bueno, hem tingut bastanta pega amb això. I sí, la idea és promocionar les dues coses. Com que soc la regidora de les dues àrees, sempre intento ficar les dues coses alhora.
1: Molt bé, del Covermut doncs, en parlarem més endavant quan ho tingueu tot més lligat,
2: sí.
1: Amb l'esperança, com dius tu, no?
2: Sí, home.
1: De que es pugui tirar endavant i no sortir cap contratemps.
2: Sí, el que passa que és que bueno, el passeig, el no tenir... O sigui, la que hi ha aire, és molt complicat muntar coses allà pel tema de la fira. Una fira s'ha de muntar amb 2 o 3 dies d'antelació i doncs, si hi ha inclemències del temps, doncs no es pot muntar. Al final, la seguretat dels treballadors és el més important.
1: Uh-huh. Aquests imprevistos, aquest canvi climàtic, que estem parlant molt,
2: sí,
1: també.
2: Sí, sí. Ara, mira, aquest estiu no hi ha hagut cap dia així que deia, però, bueno, no
1: bueno,
2: sabem.
1: Sí, també, vulguis o no, la Festa Major ha tingut els seus...
2: Bueno, però no, es va poder...
1: Es va subsanar, no?
2: Sí,
1: El
2: problema de la Festa Major és més aviat el foc sí.
1: Sí, sí.
2: El Pla Alfa.
1: Molt bé. Parlem ara d'un altre tema. Parlem del programa Concilia, que és un altre dels temes que també teniu anunciats, no?
2: Sí, el tema del Concilia. És el temps de cures, que és el servei que donem des del Consell Comarcal per nens de 3 a 14 anys, que és un espai d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin espai per elles mateixes. Vull dir, al final, la idea és que els nens estiguin cuidats i facin activitats, però no és tan dirigit als nens, que també, però també amb les mares, que aquest espai tinguin per fer, doncs, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la. No? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer les seves tasques que potser no podrien fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
1: Molt bé, és una franja bastant àmplia.
2: Sí. Sí, sí. I es fa, bueno, funciona molt bé, cada vegada hem anat augmentant, de fet ara també es fa els dissabtes al matí, que es fa ja el Violeta. És es fa a l'escola Charlie Rivel els dilluns i els divendres i a la de Vol al Mar de dimarts a divendres i els dissabtes al Violeta. I llavors és una cosa que aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més i bueno, al final és això, de que de la tarda de les 4:30 que deixen anar a l'escola fins a les 7:30 que les mares puguin tenir un espai per elles.
1: Molt bé, recordem-ho, infants entre 3 i 14 anys, no? Agafa
2: sí,
1: tota aquesta franja, no?
2: Sí, i és un servei totalment gratuït. Simplement s'han de donar d'alta al Consell Comarcal i està limitat perquè nosaltres el que volem mantenir és el nivell de nens idoni perquè les monitores puguin estar per ell. Està limitat per hores, però que si hi ha hores i hi ha nens i que estàs disponible, aquesta limitació tampoc no la tenim en compte. Vull dir que si no hi ha un volum excessiu, nosaltres ens intentem adaptar perquè tots els nens tinguin cabuda.
1: I podem doncs, també llegir la informació publicada que el servei també contempla organització de casals específics, no?
2: Sí, doncs la Setmana Santa se n'ha fet, pels Nadals també se'n fa un específic. Nosaltres hem intentat, el juliol es va fer, a l'agost ja no, però el juliol sí que també es va fer. Llavors intentem que aquestes temporades que no tenen escola, que els pares tinguin aquest temps.
1: I per donar xifres, ja que estan publicades, durant l'any 2025 un total de 143 infants estan fent referència als dos municipis, no?
2: Sí, sí.
1: Cubelles i Olivella.
2: Canyelles també, eh?
1: I també, sí. Bé, doncs aquesta informació posa Cubelles i Olivella, en tot cas suposo
2: que
1: seran...
2: El que passa que poder a Canyelles no ha acabat de funcionar i potser a Canyelles no, però de fet l'ofereix el Consell...
1: També ho fan.
2: Sí, l'ofereixen als tres municipis.
1: Molt bé, 53 nenes, 90 nens, són les xifres que donen, sí. Per tant és un servei que sembla que bé. Que
2: sí, aquesta... sí, cada vegada s'ha anat ampliant i cada vegada funciona.
1: Funciona,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
1: No sé si vols dir alguna cosa més del Concilia, perquè tenim altres temes a comentar, regidora.
2: Bueno, en principi que sí, que la informació també està a la web, que si la gent està interessada, que s'ha d'apuntar a través de la web perquè ha d'haver un registre previ per tenir les dades de les mares i dels nens, però en principi el servei s'ha de demanar amb 24 hores d'antelació, el funcionament és molt senzill i, bueno... que funciona i que els nens estan ben atesos.
1: I anem ara cap a la campanya del 25N, no? Queda encara temps, però sembla doncs, que ja es posa en marxa, no?
2: Sí, sí, estem preparant tant l'Octubre Trans com el 25N. De fet...
1: Val, comencem per l'Octubre Trans, si vols,
2: encara
1: per ordre.
2: No faré spoiler, eh?
1: Però on vols començar?
2: Simplement això, que nosaltres les dates assenyalades volem que tinguin un seguiment i que hi ha dates que costen més que les altres, que hi ha dates que la gent té més incorporades, però que nosaltres vetllem perquè no es perdi cap, i que també amb el Consell Comarcal, tant amb el CIAT com amb el SAI, intentem manifestar-nos de tota la feu activitats durant tot això, i estem fent la programació de l'Octubre Trans i també del 25N.
1: Val, per tant, esteu ara, diguem, organitzant.
2: Organitzant, eh? Exacte, organitzant.
1: Ens deixem alguna cosa...
2: No.
1: De moment hem tractat aquests temes.
2: Sí, en principi no. Bueno, ja també tenim el tema del programa Abric, que és el atén a dones i amb fills amb problemes de violència de gènere. Vale? És un programa que també funciona fa temps amb el Consell Comarcal també, tot ho vaig dient tot el rato Consell Comarcal. Vale? Sí, és un programa que funciona fa temps i que al final, malauradament, és un programa que segueix requerint però que funciona bé. Llavors nosaltres el volem mantenir perquè mentre hi hagi aquesta necessitat de tenir aquest suport amb les dones i amb els fills que tenen patits situacions de violència de gènere, doncs ens en anirem mantenint. I bueno, els punts liles, totes les activitats que nosaltres quan fem activitats intentem tenir sempre una carpa del punt lila que també funciona molt bé i que l'assessorament que fan no és només de violència sinó és de prevenció, de salut, de relacions, és un programa molt ampli i aprofito nosaltres a la Barema també estarem i aprofito la gent de que vingui a la veure a les serveis del Punt Lila per assessorar-se i per simplement apropar-se. És una eina didàctica molt important.
1: Molt bé, doncs queda dit. Jo crec que hem fet un repàs de moment.
2: Ràpid, hem fet un repàs de tot.
1: Sí, sí. Núria Planas, regidora de Polítiques d'Igualtat, de moment ho deixaríem aquí, sí. I a mesura que vagin avançant els dies, vagin sorgint notícies, la tornarem a convidar aquí a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova, que també el podeu trobar a l'Instagram, Adrià Carné, podòlogo a Instagram, doncs ens dona també aquests consells que ens porta avui. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, encantat.
0: I avui parlem del peu cabo.
1: Sí.
0: Que sembla una cosa
1: sí,
0: estranya.
1: Sí, sona raro.
0: Però explica'ns què és el peu cabo i ens expliques què en parlem avui.
1: Doncs mira, el més fàcil de dir és que és tot el contrari que un peu pla. És un peu amb molt de pont, vale? És un peu, doncs, el típic, si veieu alguna persona que té un peu amb super arquejat, amb molt, molt, molt de pont, se li diu peu cabo normalment, o peu supinat.
0: Se'n parla més dels peus plans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el típic, sí.
0: Perquè tenien associat el tema que semblaven inútils.
1: Sí, sí.
0: Tenien la mili, eh?
1: Sí, sí, sí. Sempre tothom coneix els peus plans, però els peus cabo o amb molt de pont no se'n parla tant.
0: Molt bé, i doncs parla'ns tu. Què és? Què comporta això?
1: Vale, he escollit aquest tema perquè vull vull explicar la relació entre el peu cabo i els esguinços de turmell, perquè al final amb el peu una de les accidents més típics, no?, és fer-se un esguinç de turmell. Jo crec que qualsevol oient que ens escolti de petit o de gran en algun moment o s'ha torçat algun cop el turmell o ha fet la típica reblincada que és com si te'l vas a torçar però es torna a corregir sol, gràcies a la meravellosa propiocepció.
0: Sí, sí, sí.
1: D'acord? I al final vull explicar una miqueta per si hi ha algun oient, que segur que hi ha algun oient que té el peu cabo, que pugui pues, tenir un compte i vigilar.
0: Pot ser que ho tinguem i no ho sabem?
1: És...
0: O això normalment ens ho veuen i ens ho diuen.
1: No, el que sí que sol passar... O sigui, si tens un peu cabo, normalment ho saps, ¿vale? Perquè tant en repòs com en càrrega, o sigui, sense repenjar el peu al terra o arrepenjant-lo, sols veure que tens molt de pont o t'ho han dit o... Bueno, es veu. El que sol passar és el contrari. Hi ha gent que realment és un peu pla, però quan té el peu en repòs sembla que tingui molt de pont. O sigui, tu, per exemple, si estàs amb la cama creuada i et mires el peu, sembla que tinguis un superpont i dius, no, jo tinc un peu molt de pont. I de cop, quan et poses dret, tens hiperlaxitud o tens... Mm-hmm. ¿Vale? I el peu pot quedar totalment pla. ¿Vale? Llavors, per això s'ha de mirar sempre com és el peu amb càrrega, ¿vale? No amb repòs. Perquè al final tots quan estem en repòs tenim el peu relaxat, el que seria l'avantpeu, la part dels dits està flexionada, hi ha una flexió plantar de la part anterior del peu i sembla que sempre que hi hagi més pont del normal. Inclús amb una persona amb un peu molt, molt, molt pla, si està amb el peu en repòs estirat amb una camilla, al final com que hi ha una flexió plantar del peu, una flexió cap a baix, sempre sembla que hi hagi més pont del que hi ha. Mm-hmm. D'acord? Llavors el peu cabo és quan l'estructura anatòmica del propi peu, tot el peu, tota la formació dels ossos ha agafat aquesta orientació. Vale? Al final tots tenim els peus amb els mateixos ossos, però i això és molt maco d'estudiar, perquè jo quan ho estudio, que òbviament sempre segueixo estudiant, hi ha molta bibliografia americana, sobretot perquè són els que més van estudiar, sobre diferents canvis anatòmics de les estructures òssies, per exemple el calcani, que és l'os del taló, en relació a l'estragal, al navicular, que són ossos principals del turmell, doncs pot ser que hi hagi gent que amb el temps se li ha canviat l'orientació i els angles o els eixos de força estan canviats. Llavors, tots tenim els mateixos ossos, però un tindrà una orientació, un altre una altra, i això farà que tingui una forma o una altra.
0: Mm-hmm. Clar, i això depèn molt de com camines, no? De com apoies els pesos, entenc. Mm-hmm.
1: De fet, al contrari, és com camines depèn molt de la forma del peu.
0: Això, exacte.
1: Sí, sí. Sí.
0: I això no es tracta. És a dir, si tens el peu així, tens el peu així.
1: Bueno, sí i no, perquè al final podem fer un tractament conservador, ¿vale? O un tractament invasiu. ¿Vale? Un tractament invasiu seria una cirurgia. Hi ha gent que, pues, al final li han de fer operacions, que normalment són osteotomies. Sembla una osteotomia simplement significa osteo o os i tomia tallar, o sigui, tallar l'os. ¿Vale? Llavors, si tu, per exemple, tens un calcani, que és l'os del taló molt invertit, molt tirat cap a fora, no? Com si tinguessis el peu ja torçant-se, es pot fer una osteotomia, es fa una cunya, es treu un trosset d'os, es fixa i queda el peu més recte, més neutre. Llavors no tens... Vull dir que es pot jugar. Òbviament, aquestes coses no es fan si no és un cas molt exagerat. Inclús que un peu pla també es pot operar i que tingui més pont. Vull dir, es poden fer virgueries. Però el que sobretot intentem, quan hi ha en aquest cas un peu cabo, és intentar que la biomecànica d'aquell pacient el dia a dia sigui més còmoda o evitar-li dolors que li generin. Pots tenir un peu molt de pont, però que el que seria el turmell sigui neutre, estigui recte, o pots tenir una persona amb molt de pont que el turmell ja estigui supinat, que estigui cap a fora. Al final, si penseu en un esguinç que gairebé sempre és quan el peu se'ns en va cap a fora. ¿Vale? I per què? Perquè la pròpia anatomia del turmell, del peu, del calcani i de l'estragal estan una mica invertits o supinats, que vol dir que estan tirats cap a l'exterior. ¿Vale? Vale? Llavors el peu, la trepitjada, sempre entra una mica de la banda externa. Per això també és normal que la majoria de gent desgasti el calçat una mica per la banda de fora. Això és lo normal. El peu ha d'entrar així, ha d'entrar cap a fora. Però si tenim un peu que és excessivament supinat, excessivament cap a fora, si entra massa inclinat cap a l'exterior, igual no passa res la majoria de dies, però un dia trepitjant una superfície irregular o amb un calçat més tou o més dur o amb més taló o menys tagó, se'ns en pot anar i fer un esguins, vale? I fer el típic esguins. Llavors aquí sí que doncs, amb calçats específics o inclús amb plantilles que solem posar com unes cunyes externes per fer com una aleta de suport per evitar que se'ns en vagi, treballant exercicis de propiocepció per treballar la musculatura i els reflexes, etc. Llavors hi ha marge de moviment.
0: Evidentment això ho hem de ho ha de veure algú. Nosaltres podem veure que tenim alguna característica, però algú ha de venir i veure-ho, no?
1: Sí, al final, òbviament, nosaltres com a especialistes en aquest sentit estem cada dia veient coses d'aquestes i ens és molt fàcil veure-ho. El que passa que després hi ha casos i casos que són més macos, més complexes, que, per exemple, ens trobem a vegades persones que tenen un peu pla i un peu cabo. Vale? Això al final és perquè el cos ha fet una compensació d'una dismetria. Si tens una cama més curta o més llarga, vale? Quan un peu té molt de pont, l'articulació del turmell està més elevada, més cap amunt. I quan un peu s'aplana, l'articulació del turmell està més cap al terra. Llavors, una cama es pot compensar amb l'altra o l'altura fent un pont més alt o un pont més baix. Hi ha moltes compensacions. Inclús pot ser que tinguis un peu amb molt de pont, però només el mig peu, el que seria l'arc, però després el taló el tinguis perfectament neutre, amb una posició perfecta. Hi ha moltes variacions anatòmiques. Després també s'afecta el genoll, hi ha gent que té els genolls cap a dins, que es diu genovalgo, i gent que té els genolls cap a fora, que es diu genovaro, o inclús les tíbies, poden ser tíbies vares, vale? Tíbies que el que és la pròpia tíbia de la cama que estigui com inclinada. Si us hi fixeu, hi ha gent que camina i sembla que porti un cavall, com jo.
0: Sí, els futbolistes, no? Sí. Això és molt típic.
1: De fet, és més típic en homes, d'acord? El genovaro, que és aquestes cames, el que es diu garrell, vale? Que són les cames arquejades, com en parèntesis, és més típic en homes, i el que sí que jo he observat amb el temps, que això la veritat que no ho he estudiat, però ho he vist veient molta gent, és que els homes que tenen genovalg, que és el contrari, que és els genolls cap a dins, com en creu, solen ser homes que tenen o han tingut sobrepès, vale? I aquí ja afecten unes lleis de creixement que depèn del pes que s'apliqui en les metàfisis, les zones de creixement ossi, fa que creixi més una banda que l'altra. Però és molt més comú en senyores, en dones, si ho mireu al carrer, veureu que la majoria de senyores solen tenir genovalgo, que és el genoll cap a dins una mica, com que els genolls toquen més que els peus. Vale? I els homes solem ser més varo, que són més tipus garrell. Doncs què passa? Si tens un peu molt de pont i a sobre tens varo, o sigui, tot està inclinat cap a fora, doncs és més fàcil que se't pugui fer un esguins de turmell.
0: Sí. Bueno, és un símptoma, no?
1: Sé que és complicat, hi ha moltes coses, no, però...
0: No, però que pot ser un símptoma per potser mirar-s'ho, no? De dir, ostres, jo aquest turmell, coi, qualsevol cosa se'm rebrinca, se me'n va cap en fora... Pues potser fer una revisió d'això i trobar aquestes...
1: Sí, inclús a casa mateix tu pots... Molta gent ho nota. O sigui, la gent ja et ve a la consulta dient no, és que jo noto que tiro el peu cap a fora, no? Llavors ja dius, vale, segurament tingui un peu cabo o tingui un peu molt supinat, etc. I hi ha gent que no, que li veus tu, o inclús inestabilitat, però tu a casa, per exemple, si poses el mòbil al terra gravant i et graves caminant endavant i enrere, tu mateix pots veure si se t'estan en el peu cap a fora. Passa, òbviament, tu no et faràs el tractament, aniràs a un podòleg o podòloga que et faci, normalment, aconsellar-te un calçat específic o ja fer una plantilla que eviti aquest moviment.
0: Bé, és una altra cosa a tenir en compte, no? A vegades, d'aquestes cosetes que moltes vegades són senyals que ens va enviant el cos, no? I que si estem alerta, doncs... les podem detectar ràpidament.
1: Sí, sí.
0: En tot cas, no té més, no? O sigui, no passa res, no és res perillós per la salut, tenir un peu...
1: No, l'únic que, per exemple, així a trets generals, entre cometes, un peu pla sol donar més problemes biomecànics de dolors de genolls, esquena, lumbar, caderes, etc. Per què? Perquè un peu pla crea una rotació interna excessiva. Les rotacions, quan tu aplanes el peu, no només s'aplana el pont, sinó que tota la cama l'acompanya cap a dins fent una rotació interna. I això pot fer que hi hagin moviments articulars que no haurien de fer aquell moviment i es crea una fricció entre l'os i el cartílag, etc., i crea més artrosis. Llavors, per exemple, tractem molta gent que venen del trauma o que ja venen directament a nosaltres per artrosis de cadera, de genoll, d'esquena, i li hem de fer un estudi biomecànic, mirar com camina, tenim unes plataformes de pressions per veure bé la trepitjada, les pressions, etc., i fem una plantilla orientada a evitar aquesta compressió articular o aquesta fricció articular. I en canvi un peu cava, un peu molt de pont, normalment no hi ha tanta afectació articular a nivell superior, perquè sol ser una articulació més estable, però sí que és més agressiu l'impacte. Vale? Normalment en un peu cabo sol haver-hi molta pressió al taló i a la part de davant, que seria inclús quan veiem la imatge a la plataforma, es diu imatge de doble taló, perquè no hi ha contacte del mig peu, només es veuen dos punts de recolzament, i poden ser peus més inestables i que sobretot tinguem com més, que notem molt el taló i la part de davant. No? El típic peu que surt amb durícies a la part dels metatarsians i a la part del taló, doncs el que se sol recomanar és calçat amb una certa amortiguació, i si no, quan fem plantilles, doncs són plantilles que tenen un pont molt marcat, perquè intentem deixar el pont ben estable i ben relaxat a la plantilla, i posar materials amortiguants de màxima qualitat, que de fet fem servir materials certificats per alleugerir al màxim aquestes pressions, val? Llavors solen ser més acomodatives.
0: Bé, en tot cas, com sempre diem, si trobem alguna molèstia o veiem algú que no ens quadra, doncs el millor és anar a un professional. En aquest cas podeu anar a fer una visita a l'Adrià, al centre Líacs, a Vilanova i la Geltrú. Podeu mirar les seves històries a l'Instagram, que a més tot això que ens explica li posa imatges i a vegades doncs, també ajuda a entendre-ho millor.
1: És fàcil de veure, sí.
0: I si teniu qualsevol dubte, també us podeu posar en contacte amb la ràdio, deixar el missatge i nosaltres li traspassarem amb ell i la respondrem. Adrià, doncs moltes gràcies, com sempre, per il·lustrar-nos i per donar-nos doncs, tots aquests punts de vista que a vegades no en som conscients i que tots tenim peus.
1: Pues a vosaltres, un plaer, el que vulgueu.
0: Adéu-siau.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: I parlem ara d'una exposició titulada Cubelles en clau de vi. A l'altra banda del fil telefònic tenim l'Arantxa Manrique, que és coneguda a Cubelles, artista local, i a més una persona doncs, que està vinculada a diferents espais com el Violeta i també té un espai propi, el seu negoci, doncs, tot just al carrer Major. Amb ella volem parlar en aquesta ocasió d'aquesta exposició, com dèiem, Cubelles en clau de vi. Anem a saludar-la. Arantxa, benvinguda.
4: Hola, Àngels, bon dia. Gràcies per convidar-me.
2: Explica'ns una mica, Arantxa, en què consisteix aquesta mostra que podem ja veure, ja està muntada a la Biblioteca Municipal de Cubelles i que es podrà visitar fins al 30 de setembre. Explica'ns, què mostres?
4: Bé, doncs la Núria va contactar-me, la directora de la biblioteca, per dir-me que cada setembre fan una exposició relacionada amb el món del vi o de la vinya, i em va dir si volia participar perquè havia vist unes obres que jo ja tenia pintades amb els tanins del vi. El que passa és que aquestes obres que jo tenia n'eren 5 i no eren suficients. Ja les havia tingut exposades de manera col·lectiva amb Crea Cubelles al Centre Social al setembre de l'any passat. I llavors li vaig dir, no et preocupis, que en faré més. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a fer un recull d'imatges tretes de l'arxiu dels Amics del Castell, que està penjat a internet. Vaig estar buscant com eines també que es feien servir per baramar i doncs amb una mica d'aquestes imatges de referència vaig com reinterpretar-les i pintar-les amb els seus tanins.
2: Parla'ns una mica d'aquestes imatges. Allò no les podem explicar totes, no? Però artísticament com s'interpreta una obra i què hi podem veure? Per que ens posis algun exemple, vaja.
4: Aviam, de tota l'exposició, van 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarelo... Llavors, ja les mides es van anar fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa, després també es van fent com més petites, i hi ha dues imatges de la vinya, una és una vinya en conreu i una altra és un cep, i a partir d'aquí cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubella amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són les pots triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
2: Parteixes de fotografies d'arxiu. Aquest arxiu, d'on surt?
4: Doncs surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes doncs, imatges relacionades doncs, amb aquest món del vi. I llavors, doncs per les fonts que hi ha en aquella web,

0: amb el món de la vinya, perquè també s'ha de dir que Cubelles és de pagès i ha estat dedicada al món del canvi de pagesia, però no ha sigut l'especialitat la vinya, a el que s'hi hagin dedicat. Aquestes imatges són una de la família Morgada i una altra de la... I les altres tres són de la família Granell. I són imatges que es veuen doncs, dues persones, no? L'avi de la masia Granell, amb el tiet, carregant una bota, descarregant doncs, aquest raïm, no?, que havien collit. Després es veuen, en les de la família Morgada, es veuen doncs, com persones darrere de les vinyes que estan collint. I després una de les de la família Granell té, bueno, té com a característica que des de la vista de la masia hi ha un burro que està carregant un carro amb aquest raïm que han collit i que han de descarregar i llavors es veu el burro, no? I de fons es veu l'església.
1: Uh-huh. Molt bé, aquesta és la reinterpretació artística, no?, que fas tu d'aquestes quatre imatges i quan s'anuncia que utilitzes compostos naturals del vi o polifenols o, bé, provinents de la pell, llavors, parts llenyoses del raïm per crear-les, d'on treus tot aquest material? No sé si t'hi dediques tu també una mica a la pagesia.
0: Aviam. Aquest material el trec d'un celler amb el que jo li compro els vins amb els que faig els tastos en el meu propi negoci. Llavors, és un celler que és de superquilòmetre zero, fan tots els seus vins amb elaboració 100% natural, són vins que no estan macerats amb sucre, per tant, justament el que els dona la graduació amb aquests vins són els propis tanins, no? Un cop s'ha premsat tot i han exprimit fins a l'última gota de líquid que queda dintre del raïm, tot això que sobra es fa una pasta que sura i llavors fa com un tap i fa que m'asseri i agafi graduació aquest vi. Llavors, amb això no em fan res. Llavors jo els demano que m'ho guardin i a mi m'agrada experimentar. Llavors, doncs, arrel de portar-m'ho i anar veient, no?, com pintaven pues, aquests residus orgànics, doncs vaig arribar a fer les obres.
1: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem algun detall, no?, d'aquesta exposició Cubelles en clau de vi, que més és una data idònia, no?, aquesta exposició es mostra just doncs, quan coincideix la celebració Cubelles d'aquesta edició número 39, no?, de la Festa de la Brema, una exposició que es pot veure durant tot aquest mes de setembre a la biblioteca, un lloc també, vaja, crec que maquíssim, no?, amb molta concurrència.
0: Sí, a més és que la biblioteca té una sala d'exposicions que és preciosa, o sigui, ara mateix és la millor sala que hi ha a Cubelles per poder exposar. És una sala que és àmplia, està climatitzada, té el fons de paret negra que qualsevol cosa que hi posi li ressalta. Llavors, bueno, jo penso que és un lloc ideal. A mi em va agradar molt que la Núria comptés amb mi i la veritat és que l'he muntat amb molt de gust i l'he pintat també gaudint-la, no? Que al final, doncs una mica el fet de dedicar-me a la pintura és per això.
1: Aranja, parla'ns una mica també de tu. Jo et conec, no? Però una mica com et descrius? Com és l'Aranja Manrique i una mica aquesta faceta artística, no? Perquè vas projectant nous projectes, no? Vas creixent, no? Ara mateix, què fa l'Aranja, no? I d'on li ve aquest art?
0: Ai, Àngels, aviam.
1: Fa no. Temps, no? O sigui, l'Aranja, quan comences amb aquest món? És a dir, per una mica... conèixer una mica més de tu, no?, a nivell artístic, i el que et porta, no?, a dir, doncs, jo vull seguir per aquí.
0: Doncs la veritat és que jo he pintat sempre, des de molt petita. A mi, de petita, quan els nens els hi preguntes, tu de gran què vols ser? Jo sempre veia pintora, però era una cosa que després no pensava mai que seria una realitat, no? Tampoc és que ho hagi perseguit com un somni, sinó que ha estat una cosa intrínseca dins de la meva vida. Per tant, és que, com que sempre he estat pintant, sempre he tingut la necessitat d'expressar, aquesta és una via que sempre m'ha anat molt bé.

0: I el fet de crear no el visc com un procés que em dona un resultat, sinó el visc com un procés que m'ajuda a expressar i a transformar-me. Llavors, per això justament faig art-teràpia. Jo he estat molts anys treballant a escoles com a educadora infantil, he treballat amb alumnes amb necessitats educatives especials, diguem, també molts anys, i bé, doncs, arrel de, paral·lelament, de mentre que jo feia aquella professió que jo havia estudiat, jo sempre tenia la necessitat de crear, doncs vaig dedicar-me a formar-me a art-teràpia per poder oferir això també als altres, no? Primer, perquè el món de la docència sento que es queda curt a nivell d'acompanyaments emocionals, i després perquè és una necessitat que tinc. O sigui, per mi pintar, crear, modelar, és com respirar. Llavors, no puc com no fer-ho. I llavors, com que està a dins meu, doncs que menys que rentabilitzar-ho també, no?
1: I tant. I hem de dir, doncs, que t'has obert un camí, no? Aquí a Cubelles ets empresària local i bé, doncs ofereixes tot tipus de tallers. No sé si també vols aprofitar aquest moment aquí a la ràdio per donar a conèixer també el teu negoci.
0: Bé, doncs, ja que tinc l'oportunitat, aprofito. Tinc el taller d'art al carrer Major, està just davant de la Salseta, un local molt petitet, on ja tinc un màxim de 10 persones o 10 infants. Tinc tallers infantils cada tarda, de dilluns a dijous. Els divendres, doncs, tinc un grup d'adults. I, paral·lelament, faig altre tipus d'activitats, doncs, com ja són pintura guiada amb degustació de vi, art-teràpia grupal o individual, i tallers que m'encarreguen, doncs, per diferents esdeveniments, i també, doncs, per team building, per fer cohesió d'equip. La veritat és que l'art és una eina que pot proporcionar molts moments de benestar, i està bé, no?, que arribi com a molts àmbits i a molts llocs, perquè la gent té una oportunitat de conèixer-se i connectar-se amb si mateix a través de l'art, i a mi m'encantaria que ho provessin, perquè la veritat és que és increïble.
1: Doncs, Arantxa, et coneixem una mica més, ara ja podem fer-nos una mica més a la idea de la teva faceta, no?, i d'aquest interior que portes, no?, aquesta artista, que a mica en mica anem veient, doncs, la teva obra, no?, també els teus tallers, i hi ha molta gent que gaudeix també de tot això que mostres i que ensenyes. Tot un aprenentatge, no?, per tothom, no?, per tota la gent que d'una manera o altra participen d'aquesta art-teràpia, com deies tu, i de tot això que mostres a través del teu negoci. Arantxa, amb Enrique, ho hem de deixar aquí, en tot cas, Festa de la Verema. Què et sembla també una mica aquesta festa, i que hi hagi aquest homenatge i aquest record cap a la pagesia?
0: Bueno, doncs, la Verema sempre ha estat, no sé, jo la recordo des de petita, des de quan es triaven les pubilles fins a quan participaven per ser pubilles. És una manera de donar-li un espai en la memòria i seguir reivindicant aquest món de la pagesia i de relacionat amb el món del camp, que ha format part de la història del nostre poble, i que, doncs, penso que està bé, no?, donar-li un espai amb el temps per rememorar-lo, no?, ja sigui, pues, celebrant, amb festa, amb música, però, bueno, que hi hagi una mica de representació i contextualització d'aquells moments que s'han viscut enrere.
1: I tant. Doncs ara sí, Arantxa Manrique, recordem, doncs, novament aquesta exposició titulada Cubelles en clau de vi, que es pot visitar a la Biblioteca Municipal, de la qual n'hem parlat al llarg d'aquesta entrevista. Es pot visitar fins l'últim dia de mes, fins al 30 de setembre, a la biblioteca, a l'horari d'obertura al públic. Moltes gràcies, Arantxa, per aquesta entrevista, que vagi molt bé, i bé, ja seguirem parlant segurament en una altra ocasió d'altres temes, perquè l'Arantxa, doncs, fa moltes coses aquí al municipi. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi, i fins la pròxima, Àngel.
1: Gràcies.
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels tres municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i una educadora social, per atendre l'increment de casos de joves i infants. El servei de dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El servei d'atenció domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels tres pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
4: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
3: El servei de dependència de l'àrea bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provenents del romanent de tresoreria, l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
4: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser, que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
3: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
5: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recursos se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Si no, bueno, aquí tenemos además la interventora, que si no nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo, lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito, es esto.
3: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
6: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí, els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
3: Des de Junts per Cubelles, Robert Monsonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients, i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
7: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
3: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
8: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
3: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
9: No puc entendre que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
3: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
4: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
3: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Cubellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres.
10: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Estava ara al matí, això sí, amb sol i cel clau amb algun núvol puntual, mentre que a partir de migdia els núvols començaran a augmentar, primer amb núvols baixos, i a partir de mitja tarda es aniran fent més abundants. El cel es taparà al vespre i entre el vespre, nit i matinada esperem pluges, ruixats i tempestes de distribució irregular, normalment de curta durada, però localment d'una certa intensitat. Es poden acumular puntualment quantitats per sobre dels 20 litres en 30 minuts. Les tempestes poden ser intenses durant la nit i matinada, sobretot. A banda d'això, la temperatura avui ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una mica més curta que ahir, ja no pujarà tant, i estarà al voltant dels 27 o 28 graus amb una humitat alta. Vents en conjunt febles i variables ara al matí, de garbí a la tarda, més reforçats al final del dia, sobre el moment de tempesta hi pot haver alguna ventada més forta, i situació marítima dominada pel marejol, sobretot a partir de migdia augmentant a maró. Per demà esperem un temps variable i canviant, encara en cel tapat a primera del matí amb alguna pluja residual. Es pot obrir alguna clariana, però es poden formar també nuvolades que a mig matí podrien tornar a deixar algun ruixat puntual, i després sí que a partir de migdia s'obririen clarianes i s'imposaria el sol de cara a la tarda. Demà amb unes temperatures més baixes, que poden estar al voltant dels 18 o 19 de mínim aquesta nit, mentre que demà la màxima no passaria dels 24-25 graus amb una humitat més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral al centre del dia i de garbí a la tarda, mar moguda amb maró pràcticament tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Metocat, ha emès una previsió de precipitacions intenses que podrien afectar Cubelles aquest dimecres al vespre i la nit. Segons els mapes d'avís de perill, el Garraf i altres comarques del voltant tindrien un grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, quan es podrien arribar a acumular 90 litres per metre quadrat. També estem en perill alt del mateix grau, 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts. Això vol dir que hi podria haver un acumulat d'uns 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant d'aquestes previsions meteorològiques i ha demanat extremar les precaucions en la mobilitat i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat

0: creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
1: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
2: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recurso está, se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que, y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Si no, bueno, aquí tenemos además la interventora que si no nos puede, nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo, lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito, és esto.
1: A la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
1: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients, i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
4: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
1: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
5: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
1: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
6: No puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
1: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han

0: de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
1: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
0: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Covellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. El nou regidor de la CUP, Ramon García, ha pres possessió de l'acte en el ple d'aquest dimarts al Centre Social Joan Roig i Piera. Ha acceptat el càrrec per imperatiu legal, amb la fórmula habitual dels independentistes, i ha volgut fer referència també a la presumpta corrupció d'altres electes locals. Sentim el moment en què ha promès el càrrec Ramon García, el nou regidor de la CUP.
2: En aquest ple, com ja han dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal CUP Amunt, en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
3: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí present han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Cubelles, sí, ho prometo.
0: Recordem que Ramon García també està confirmat com el pròxim cap de llista de la CUP en les eleccions municipals que se celebraran el maig del 2027. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos. Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels 3 municipis. un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la Llei d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència, i ara el Pla de Millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i una educadora social per atendre l'increment de casos de joves i infants. El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El Servei d'Atenció Domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels 3 pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
2: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
0: El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
4: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor, monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral. I hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
0: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
4: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
0: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 10:45 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar els més petits als coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
8: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
0: Adrià Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ja comença a fer-se clar.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ey yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follin el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Ey yo.

0: Deixeu-nos en pau, fill de puta, shot your mouth. Si de nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau. Amb les

nou si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com nou.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Estava ara al matí, això sí, amb sol i cel clau, amb algun núvol puntual, mentre que a partir de migdia els núvols començaran a augmentar, primer amb núvols baixos, i a partir de mitja tarda es aniran fent més abundants. El cel es taparà al vespre i entre el vespre, nit i matinada, esperem pluges, ruixats i tempestes de distribució irregular, normalment de curta durada, però localment d'una certa intensitat. Es poden acumular puntualment quantitats per sobre dels 20 litres en 30 minuts. Les tempestes poden ser intenses durant la nit i matinada sobretot. A banda d'això, la temperatura avui ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una mica més curta que ahir, ja no pujarà tant i estarà al voltant dels 27 o 28 graus amb una humitat alta. Vents en conjunt febles i variables ara al matí, de garbí a la tarda, més reforçats al final del dia, sobre el moment de tempesta hi pot haver alguna ventada més forta, i situació marítima dominada pel marejol, sobretot a partir de migdia augmentant a maró. Per demà esperem un temps variable i canviant, encara en cel tapat a primera del matí amb alguna pluja residual. Es pot obrir alguna clariana, però es poden formar també nuvolades que a mig matí podrien tornar a deixar algun ruixat puntual, i després sí que a partir de migdia s'obririen clarianes i s'imposaria el sol de cara a la tarda. Demà amb unes temperatures més baixes, que poden estar al voltant dels 18 o 19 de mínim aquesta nit, mentre que demà la màxima no passaria dels 24 a 25 graus amb una humitat més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral al centre del dia i de garbí a la tarda, mar moguda amb maró pràcticament tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Metocat, ha emès una previsió de precipitacions intenses que podrien afectar Cubelles aquest dimecres al vespre i la nit. Segons els mapes d'avís de perill, el Garraf i altres comarques del voltant tindrien un grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, quan es podrien arribar a acumular 90 litres per metre quadrat. També estem en perill alt del mateix grau, 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts. Això vol dir que hi podria haver un acumulat d'uns 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant d'aquestes previsions meteorològiques i ha demanat extremar les precaucions en la mobilitat i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provenents del romanent de tresoreria, l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
3: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
0: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
4: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recurso está, se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que, y que, hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Si no, bueno, aquí tenemos además la interventora que si no nos puede, no nos puede iluminar en ese sentido, pero al menos yo, lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito es esto.
0: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
5: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost, quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monsonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients, i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
6: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
0: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
7: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost d'adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalau, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
0: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
8: No puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
0: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
3: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
0: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Covellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. El nou regidor de la CUP, Ramon García, ha pres possessió de l'acte en el ple d'aquest dimarts al Centre Social Joan Roig i Piera. Ha acceptat el càrrec per imperatiu legal, amb la fórmula habitual dels independentistes, i ha volgut fer referència també a la presumpta corrupció d'altres electes locals. Sentim el moment en què ha promès el càrrec Ramon García, el nou regidor de la CUP.
9: En aquest ple, com ja han dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal CUP Amunt, en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
10: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí presents han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Cubelles, sí, ho prometo.
0: Recordem que Ramon García també està confirmat com el pròxim cap de llista de la CUP en les eleccions municipals que se celebraran el maig del 2027. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos. Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels 3 municipis. un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la Llei d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència, i ara el Pla de Millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i una educadora social per atendre l'increment de casos de joves i infants. El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El Servei d'Atenció Domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels 3 pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
11: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
0: El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
12: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral. I hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
0: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura, amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast, en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
12: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, o sigui, tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
0: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits els coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja.
13: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
15: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
0: Fuster.
15: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
15: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: El grup d'estudis cubellencs Amics del Castell ja tenen a punt una nova programació trimestral d'activitats, de conferències, i per tenir-ne més detalls i donar a conèixer doncs, aquesta agenda d'activitats, hem convidat avui a Ràdio Cubelles en Joan Vidal, president del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Gràcies per atendre'ns, benvingut.
2: Gràcies, Pau. Bon dia.
1: I bé, una agenda d'activitats que és la de setembre-octubre, oi? Que els socis ja poden consultar. Abans, però, durant l'estiu tampoc no heu acabat de parar, no? No sé si vols fer una mica de valoració. Recordem doncs, que vau organitzar aquell concert de Jordi Vidal i també un homenatge a Salvador Fonoll, oi? Aquest estiu passat. Com van anar aquests
2: actes? Sí, molt bé. Una part d'això també es va publicar un treball, com sempre, ja en parlarem després, perquè la presentació de la separata del programa La Festa Major. Bé, el recital del Jordi Vidal, molt bé, com sempre, la plaça de la vila doncs, plena de gom a gom, i com sempre els comentaris molt favorables, perquè el Jordi Vidal és un cantant doncs, que atrau molt i que ho fa molt bé, i que ja té un públic, hi ha un públic ja permanent, fins i tot ve gent de Vilanova que el van a veure ja fa molts anys que actua a la Geltrú, a la Festa Major de la Geltrú, i tot i que el van a veure allà a la Geltrú, després també hi ha un bon grapat de gent coneguda de Vilanova i la Geltrú que venen aquí a Cubelles doncs, a veure una altra vegada. I la placa del Jordi del Sabó de Fonoll doncs, també va ser un acte doncs, molt pràcticament íntim, podríem dir, perquè va ser el carreró de casa seva, hi havia la família, uns quants amics, i res, va estar bé. Més que res, doncs, era el fet d'homenatjar doncs, una persona que va fer molt, doncs, que va contribuir molt, o que va participar molt amb el tema de la cultura popular aquí a Cubelles.
1: Mm-hmm. Que després va tenir una mica de continuïtat també en la Festa de la Verema, oi? També se li va fer un petit homenatge o record, no?
2: Sí.
1: Perquè també havia sigut trepitjador de la Verema.
2: Sí. Va fer tots els papers de l'auca.
1: Sí. Bé, doncs entrem ja en les activitats més de futur o de present, podríem dir-ho, d'aquesta tardor, del grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. De fet, la primera serà aquest mateix divendres 18 de setembre. Amb què arrenqueu aquestes conferències?
2: A veure, en teoria arrenquem amb l'ofrena floral de la Figuera. La programació ha sortit en retard perquè quan passa l'agost doncs és difícil concretar algunes xerrades, i al fer la programació dos mesos vista doncs hi ha alguns actes que no estaven acabats de concretar, i per això surt una mica de retard després que hi hagi passat l'11 de setembre. Però sí, s'enceta, com dius, aquest proper divendres 18 de setembre amb una conferència acompanyada d'un audiovisual que és a càrrec del Joan Soler Bordes, que és un historiador vilafranquí que ha vingut altres vegades convidat per la nostra entitat, i que aquesta vegada ens parlarà de negocis. El títol de la conferència és Negocis milionaris del Penedès a Cuba al segle XIX. Pràcticament parlarà del Penedès interior. Sempre s'ha parlat doncs, de la petjada dels americanos, dels indianos, uh-huh, aquí a Vilanova, a Sitges i fins i tot a Cubelles. Però en aquest cas ell parlarà bàsicament doncs, del Penedès interior, sobretot de l'Alt Penedès, que és el que domina ell. Ell més.
1: Mm-hmm. Que potser doncs, no ho tenim tan present, no? Quan parlem dels indianos, sí. Quan parlem del Penedès, no? Tenim la imatge més doncs, de la vinya, del vi, dels cellers,
2: no? Sí, d'això també parlarà, però també parlarà també del tràfic d'esclaus i tal. De fet, ho hem...
1: Que era part del negoci, no?
2: Era part del negoci, malauradament.
1: Mm-hmm. Bé, doncs d'aquestes qüestions se'n parlarà, suposo que en dia, hora i lloc
2: sí,
1: habitual.
2: Sí, aquest divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la parròquia de Santa Maria. Mm. I a part de la xerrada anirà acompanyada doncs, també per imatges que anirà comentant el propi autor.
1: Mm. Molt bé, també de tant en tant organitzeu també exposicions, diria que de cara al mes d'octubre, oi? Teniu a punt una.
2: Sí, és una exposició que tocava fer-la abans, però clar, nosaltres tenim la sala d'exposicions fixa o guardada cada any, no sé si és el mes de... al començament d'any, no sé si és el mes de febrer, no recordo exactament, i el mes d'octubre. Clar, i aquesta exposició és sobre la marxa de la llibertat, i s'hauria d'haver fet abans perquè la marxa de la llibertat, que ara compleix 50 anys, que per això fem aquesta exposició, va començar el 4 de juliol de 1976 i va acabar el 12 de setembre d'aquell any 1976. Per tant, tocava fer-la una mica abans. Però, doncs, com que no disposàvem de la sala, la fem ara i la fem amb imatges que ens han deixat, bona part de les imatges ens l'han deixat els que van organitzar els 50 anys de la marxa de la llibertat a Sant Hilari Sacalm, doncs amb fotografies doncs, que n'hi deu haver, no sé, 20 o 25, ens les han cedides, i les altres doncs, les aporto jo mateix, que és un recull de fotografies que vaig obtenir fa 10 anys quan vaig fer un treball precisament sobre els 40 anys de la marxa de la llibertat, i això completarà, doncs, que hi haurà l'exposició entre cartells i fotografies, unes 40 imatges. Aquesta exposició s'inaugurarà el dijous 1 d'octubre. L'hem fet el dijous i no un divendres, perquè el divendres ja teníem ja programat, i ara en parlarem, teníem programada una altra activitat, i per tant doncs, ho hem fet el dia 1, perquè també anava bé amb alguns dels que vindran a participar i vindran a participar. Es farà una taula rodona amb el Josep Talbet, que és l'autor d'un llibre sobre la marxa de la llibertat, que ja el va venir a presentar aquí a Cubelles fa 10 anys i que ara doncs, s'ha encarregat d'organitzar diverses commemoracions a la marxa de la llibertat, sense anar més lluny. La d'aquest darrer

0: L'Emili, també hi participo jo mateix perquè hi vaig participar de manera puntual. Vaig ser dels pocs que vaig entrar a Poblet aquell 12 de setembre, però no va tenir cap mèrit. No recordo com hi vaig entrar, però hi vaig entrar. I després ho hem deixat entre cometes i possiblement l'Àngel Colom, vaig parlar amb ell aquest cap de setmana amb motiu d'aquesta trobada a Poblet. Li vaig comentar, doncs el vaig convidar a venir aquí a Cubelles en aquesta commemoració de la Marxa de la Llibertat, i l'home, com que està delicat de salut i encara falten algunes setmanes doncs, per la inauguració d'aquesta exposició, em va dir que ho deixéssim a l'aire, i per això he posat i possiblement l'Àngel Colom. Esperem que pugui venir, i si no, doncs mala sort.
1: Clar, fa 50 anys, doncs jo mateix no els tinc, per tant no vaig poder viure. Què va ser la Marxa de la Llibertat, també així, de manera breument, perquè la gent es faci una idea, no, de per què és important també recordar-la 50 anys
0: doncs,
1: després.
0: Mira, el títol, el lema de la Marxa de la Llibertat, t'ho pot dir tot, eh? Deia, poble català, posa't a caminar. Es tractava doncs, de reivindicar tota una sèrie de qüestions al voltant de la democràcia, però també doncs, hi havia les reivindicacions de l'Assemblea de Catalunya, que eren les llibertats bàsiques, l'amnistia i l'Estatut d'Autonomia com a pas previ a exercir el dret a l'autodeterminació. O sigui, aquesta marxa va ser organitzada per Pax Christi, que era una organització cristiana a la qual destacaven el mateix Àngel Colom i l'Arcadi Oliveres, i són els que van impulsar aquesta marxa sense tenir el suport dels partits polítics. No es van voler mullar els partits polítics, però sí doncs les organitzacions aquestes la van impulsar per conscienciar la població doncs, que feia falta doncs, bueno, reivindicar tantes coses que ens havien pres durant el període franquista. I, a més, per cada poble on passaven, doncs, reivindicaven qüestions d'aquella mateixa població. En el cas d'aquí Cubelles, doncs, el tema de la tèrmica, doncs, en un altre lloc, a l'abocador del Garraf, etc., doncs, hi havia cada poble. O sigui, a part dels temes generals, de joia, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, doncs, hi havia també les qüestions de cada població per on passaven.
1: Però, i s'anava caminant d'un poble a un altre.
0: S'anava caminant. I llavors, els marxaires els acollien en cases particulars, allà on arribaven. Llavors, hi havia gent que feia un itinerari, perquè, clar, passar-te l'estiu des del 4 de juliol, repeteixo, fins al 12 de setembre, són dos mesos llargs, dos i mig llargs, i no tothom s'ho podia permetre. Jo mateix, per exemple, aquell estiu treballava en un càmping i em vaig escapar al començament a la Marxa de la Llibertat a Esterri d'Àneu, que va ser a l'inici, aquell 4 de juliol, després vaig participar a Vilanova, a Cubelles, a Calafell, i al final a Poblet, i aquell mateix dia de Poblet, com que molta gent no la van deixar entrar o no va poder entrar, es va convocar gens ja de veu viva una concentració i manifestació a Tarragona que també va ser reprimida per la policia espanyola, perquè la Marxa de la Llibertat, doncs el Fraguer i Barne, que ara hi ha els residus franquistes, doncs tenien por que fos un èxit, que de tota manera ho va ser un èxit perquè encara avui dia s'està doncs, commemorant i va tenir molta... És un fet històric que no se li ha donat el ressò, penso que no se li ha donat el ressò que es mereix, potser perquè es va fer marge precisament dels partits polítics, alguns dels quals encara no estaven legalitzats, també cal dir-ho.
1: Bé, en tot cas, qui vulgui tenir més informació, tingui més curiositat...
0: Sí, en parlarem el dia aquest, el dia 1.
1: Se'n parlarà el dia 1 d'octubre.
0: I després també una cosa important, que la samarreta de la Marxa de la Llibertat, que encara guardo l'original, doncs estava prohibida, i si t'enganxaven amb la samarreta de la marxa et caia una bona multa. I va haver moltes multes, no sé quina quantitat parlaven, però de totes les multes que van posar, només diu que se'n va pagar una, que la va pagar un dels organitzadors, l'Arcadi Oliveres, precisament, perquè les altres, doncs, al principi no les van pagar i després va arribar una amnistia que doncs, van perdonar totes aquestes multes, però en el seu moment fotien multes d'una gran quantitat.
1: Coincideix també amb l'1 d'octubre, no? Que és una altra data de record, sí. Que en aquest cas serà el 9è aniversari, no? Del que va ser el referèndum de l'1 d'octubre.
0: I després, com que estava prohibida, hi va haver moltes detencions, que passa que només podien estar 3 dies. El mateix Àngel Colom, per exemple, explicava que no va poder anar a Poblet al final de la Marxa de la Llibertat perquè estava detingut. O sigui, hi havia gent que els agafaven, els detenien, els deixaven anar, després tornaven una altra vegada a participar a la marxa, els tornaven a agafar, bueno, i els coneixien. Però només els podien tenir 3 dies detinguts. Però resulta que després, quan els deixaven anar, no els deixaven anar allà al carrer mateix, sinó que els fotien al Quinta Pera. Que l'Àngel Colom el van deixar allà perdut en una muntanya i diu que bueno, el van atendre alguns veïns, alguna masia i tal. Jo també conec un vilafranquí que també no va poder anar a la marxa, al final de la marxa de la llibertat de Poblet, que

0: Explicava el mateix que l'Àngel Colom, va estar detingut, el van deixar anar, sí, però el van portar amb un jeep allà a la Quinta Munyeta, el van deixar allà, i ja ho espavila't per tornar cap a la civilització.
1: O sigui, hi havia un càstig més enllà de la detenció, no?
0: Exacte.
1: I bé, abans li deia que no sé si la tria de la data va una mica en consonància el fet que coincidissin.
0: És casualitat, perquè el dia 2 l'haguéssim fet un divendres, que és quan acostumem a fer les activitats, però aquest divendres, com ara en parlarem, hi havia concretada una conferència i ho han passat el dia 1, que a més també era un dia que els anava bé amb algun d'aquests dels que hem convidat.
1: Bé, en tot cas, el 2 d'octubre hi haurà una altra activitat, presentació del llibre, oi?
0: Sí, aquesta vegada serà el lloc habitual de la parròquia de Santa Maria, i és un llibre que és curiós el títol, que és molt llarg, que ens ha menjat mitja pàgina, no, és broma, però un títol molt llarg que diu, el títol del llibre es diu El primer clàssico ante el abismo, los jugadores del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid Fútbol Club, ante la guerra civil y su alargada sombra entre España, Argentina y México, 1936, punts suspensius, 1963, punts suspensius, 2025. Això a càrrec de l'Arnau González. Bàsicament parla, doncs parteix de la base de la final de la Copa, del Campionat d'Espanya, que es deia llavors, ara actualment es diu la Copa del Rei, que es va disputar l'any 36 a Mestalla entre el Madrid i el Barça. No dic el resultat perquè no m'agrada el resultat com van quedar.
1: Va guanyar el Madrid, bàsicament, no?
0: Sí, gràcies a l'última gran parada del Ricard Zamora, que havia sigut el porter de l'Espanyol i del Barça, va fer una gran parada, és una fotografia històrica, amb un xut de la figura del Barça d'aquella època, que era el Josep Escolà, que li deien el catedràtic del futbol, i el Madrid va guanyar 2-1 gràcies a aquesta parada del Zamora. Bé, el tema està que parteix d'aquesta final i que a partir d'aquí esclata la Guerra Civil i tots els jugadors, o bona part dels jugadors del Barça i el Madrid, doncs se'n van anar cap a Amèrica, no? A Mèxic. Bueno, en el cas del Barça, tota la plantilla, perquè va anar de gira i llavors els jugadors, molt pocs van tornar. Mm-hmm. Es van quedar per allà a Amèrica a jugar fins que alguns, després de la Guerra Civil, van triar de tornar aquí a l'estat espanyol, però d'altres ja es van quedar allà. Hi ha un cas molt, molt especial i molt destacat, que és el d'un dels altres grans jugadors barcelonistes a l'època, el Martí Ventolrà, que es va quedar allà a Mèxic, va jugar en equips destacats mexicans, sinó que es va casar amb la neboda del president de la República i va fer fortuna allà. I fins i tot hi ha una anècdota o hi ha un fet també destacat sobre amb el tema del futbol, és que un fill del Ventolrà, el Ventolrà va participar al Mundial del 1934 i un fill seu va participar al Mundial de 1970 amb la selecció mexicana. O sigui, un cas curiós.
1: Sí.
0: Hi ha alguns de pares i fills, però pare i fill que juguin en dues seleccions diferents. Bé, el fet és que el llibre aquest explica doncs, tota la diàspora d'aquests jugadors, tant del Barça com del Madrid, cap a Amèrica durant la Guerra Civil, que és el que van fer i que va passar amb ells.
1: Molt bé, doncs això, la història del futbol marcada pels fets històrics, no? També, que evidentment no és independent, tot i que de vegades ens ho vulguin dir sempre, no? Que no cal barrejar esport i política. Bé, doncs evidentment la història ens explica que sí que hi ha hagut barreja.
0: Home, el futbol és política. A veure, si jo soc del Barça, és per política. O sigui, a banda que m'agrada el futbol, i penso que molta gent és del Barça, perquè, clar, si el Barça no fos el que fos, doncs jo seria del Vilanova, per exemple, o del Sitges, o del Covelles. Però sí. Si som del Barça és per política. Penso jo, vaja.
1: Sí. Bé, i llibres com aquests també acaben demostrant això, no? Que hi ha coses indestriables, no?, de la història de cada club i que també els hi donen, que no... s'han de conèixer, no?, també per si doncs suport amb un club o amb un altre, de vegades també cal conèixer la seva història. Bé, teniu altres activitats, no?, durant el mes d'octubre i altres presentacions. Què més ens destacaries?
0: Sí, aquesta mateixa setmana, la setmana següent, hi ha una sortida cultural a Rocamadour, a França, que és una sortida de dues nits, tres dies, el dimarts 6, el dimecres 7 i el dijous 8 d'octubre. Ja fa dies doncs, que les inscripcions estan... Això ho vam avançar abans, la informació d'aquesta sortida, doncs, perquè calia tenir o assegurar o comunicar a les persones que estaven inscrites de cara a l'organització. I bé, si qualsevol persona doncs, que ens està escoltant, i tant si és soci dels Amics del Castell com si no, i té ganes d'anar en aquesta excursió, encara té temps d'inscriure's, perquè la inscripció s'acaba el dilluns que ve, dia 21, i la persona que s'encarrega de coordinar tota aquesta sortida és el Francesc Capdet, i es pot posar en contacte amb ell doncs a través de la nostra entitat.
1: I d'altres, i per anar tancant el mes d'octubre, tindreu també una presentació dins de les jornades europees de patrimoni, oi? Que també és...
0: Per això organitza l'Ajuntament.
1: Això organitza l'Ajuntament, però bé, sempre hi participeu, no?
0: A veure, nosaltres, la Núria Gené ens va comentar si tenim alguna cosa. Dic, home, tenim la presentació de la separata del programa de la Festa Major, el treball aquest del Pere Vives que porta per títol l'evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles 1946-2025, que primer surt encartat dintre del programa de la Festa Major i després el traiem en un quadern a part. Presentem això i això va inclòs dintre les jornades europees del patrimoni a Cubelles. I aleshores, doncs, clar, les jornades aquestes comencen el dia 9 i l'Ajuntament vol fer la presentació, no sé si la farà la regidora o la Núria, no sé... Mm-hmm. I també s'aprofita doncs, aquest acte per donar a conèixer els guanyadors de la beca d'investigació local de fa dos anys, em sembla.
1: Correcte, sí. Bé, la del 2000, convocada el 2024, no, diria,
0: sí.
1: I que ja s'hauria de... Sí. Que ja no s'havia dit quin va ser el treball guanyador, doncs s'anunciarà en aquest acte.
0: Sí, estava anunciat per la Festa Major Petita, però després es va suspendre perquè... Hi havia algunes de les persones que no implicades doncs que no hi podia ser.
1: Molt bé, i bé, tanqueu l'agenda amb una altra sortida, no, en aquest cas d'un dia, hem vist també.
0: De migdia, una sortida matinal en cotxes particulars a Avinyonet del Penedès per visitar el jaciment de la Font de la Canya i també visitar el centre d'interpretació de la dominació d'origen vinífera. Això doncs també és una de les habituals sortides matinals que fem. Això ho coordina la Carme Subies i els que tenen la Figuera, que és el butlletí informatiu nostre d'aquestes activitats, ja saben que s'han d'apuntar a través de la Carme Subies, que coordina aquesta sortida.
1: Doncs el grup d'estudis covellencs Amics del Castell, que ja té a punt doncs, tota aquesta programació de tardor, qui en vulgui saber més detalls també poden anar trobant informació a les xarxes socials, també tenen algun perfil, i si no, doncs en el blog també van actualitzant doncs, aquesta informació. No sé si vol afegir res més com a president del grup d'estudis covellencs Amics del Castell, Joan Vidal.
0: No, penso que amb això ja és suficient.
1: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Pau, bon dia.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya, el Metocat, ha emès una previsió de precipitacions intenses que podrien afectar Cubelles aquest dimecres al vespre i la nit. Segons els mapes d'avís de perill, el Garraf i altres comarques del voltant tindrien un grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, quan es podrien arribar a acumular 90 litres per metre quadrat. També estem en perill alt del mateix grau, 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts. Això vol dir que hi podria haver un acumulat d'uns 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant d'aquestes previsions meteorològiques i ha demanat extremar les precaucions en la mobilitat i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
3: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
2: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
3: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
2: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provenents del romà manent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
4: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
3: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
5: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recurso se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que, y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Sino, bueno, aquí tenemos además la interventora, que si no nos puede iluminar en este sentido. Pero al menos yo lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito es esto.
3: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
6: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, o sigui, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
3: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients, i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
7: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que En el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
3: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
8: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
3: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
9: No puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
3: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
4: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament, s'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
3: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Cubellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres.
10: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert.

0: after.
1: Ara, en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'after. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

dir. Mm-hmm.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Tu que m'has venut, que per ser el tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia i bona hora, amics i amigues. Benvinguts a Can 60. Després d'un mes de vacances en què, durant el mes d'agost, aquí hem posat programes repetits. Avui encetem un programa nou. Abans de res, doncs, esperem, el Cinto i jo mateix, que hàgiu passat un bon mes d'agost, malgrat la calor aquesta que continua fent encara, i salutacions cordials a tots dos, del Cinto Bell, com sempre, a la part tècnica, i salutacions cordials de part meva. En aquest programa d'avui parlarem bàsicament de dos temes. Un, de la diada de fa 50 anys, que es va celebrar, la primera diada després de la Guerra Civil, que es va celebrar a Sant Boi l'11 de setembre de 1976, i acabarem, doncs, amb la sèrie aquella del comerç i els oficis de Cubelles, que durant algunes setmanes vam anar narrant en aquest programa, un treball realitzat pel Lolo García i l'Antoni Pineda i publicat a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Bé, com deia, malgrat que la diada va ser ahir, l'11 de setembre, doncs he cregut convenient de parlar, de recordar aquell 11 de setembre històric, aquell 11 de setembre de 1976, el primer que se celebrava després de la Guerra Civil. I va tenir lloc a Sant Boi, Sant Boi de Llobregat. He agafat un article del VilaWeb de fa 10 anys, que continua sent vigent, per explicar com va anar aquella diada de 1976. Comença l'article dient que tot Catalunya present a Sant Boi, deia l'Avui a la portada el 12 de setembre d'aquell any 1976. A les pàgines interiors es parlava de milers de persones que omplien 18.000 metres quadrats de plaça i els carrers que hi manaven. Les dades que van oferir els diaris i l'endemà oscil·laven entre les 30.000 persones que va veure-hi Televisió Espanyola i les 100.000 que van comptar-hi la revista Canigó o el diari Avui. Cap, però, no va posar en dubte l'èxit rotund de la convocatòria. Més tard, una anàlisi del col·lectiu contrastant explicava que a tot estirar hi havia hagut 27.374 assistents. El 20 de novembre de 1975 es va morir el dictador Franco, però no pas el seu règim. L'oposició era encara clandestina. En és un exemple, entre tants, la sessió de la Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya del 27 de desembre d'aquell any. El dictador feia un mes que havia finat, però l'endemà d'una reunió de 75 persones durant més de 10 hores, la premsa només va poder dir que s'havien trobat en algun lloc de Barcelona. El 14 de juliol de 1976, la Vanguardia Espanyola informava que el Consell de Forces Polítiques, una organització fundada després de la mort del dictador, havia decidit de no assistir a la reunió amb la Coordinació Democràtica d'àmbit estatal. Lluny del titular, i rellevant a la llarga, un dels punts del comunicat emès pel Consell passava gairebé desapercebut. Havien decidit de crear una comissió coordinadora de l'11 de setembre que tenia per objectiu establir contacte amb els membres de l'Assemblea de Catalunya i més forces del país per organitzar una commemoració unitària de la Diada. El 10 d'agost va constituir-se la comissió 11 de setembre. Durant tot l'any, les columnes de la Marxa de la Llibertat havien travessat el país i Lluís Maria Xirinacs feia guàrdia davant la presó Model per reclamar l'amnistia dels presos polítics. A més, el mes de febrer havia estat marcat per les manifestacions pro-amnistia promogudes per una assemblea de Catalunya encara clandestina. La diada n'havia de ser la culminació. Un acte nacional, unitari, de reivindicació de la democràcia i on es posés l'èmfasi de les exigències que aconseguien agrupar sota un sol lema una oposició al franquisme que en termes ideològics era extraordinàriament diversa.

Acabem d'escoltar el grup Fetus amb el tema Au Jovent. I continuem amb aquest article de VilaWeb sobre l'11 de setembre de 1976. Ara hi ha un apartat que diu el no de Sánchez Terán. I diu que els cartells ja s'havien imprès i lluïen a les façanes. Catalans, tots al parc de la Ciutadella a les 5 de la tarda. Però no va poder ser. El 7 de setembre, La Vanguardia explicava la visita de Manuel Fraga Iribarne per començar una sèrie d'activitats polítiques en terres catalanes i les reunions que el ministre de Governació espanyol, Rodolfo Martín Villa, tenia aquells dies amb diversos polítics catalans. Entre l'una notícia i l'altra, en un requadre al peu de la tercera pàgina, es deia «No ha estat autoritzat l'acte al Parc de la Ciutadella». Faltaven només 5 dies per a la diada de l'11 de setembre. El silenci administratiu havia fet creure a la comissió organitzadora que les autoritats no posarien impediments a l'acte. Però després de dues rondes de trobades i una última reunió de més de 3 hores, el governador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, els va comunicar que no permetrien que la ciutat acollís la diada. Segons Miquel Sallarès, l'estat espanyol va creure que això, a Barcelona, era perjudicial per a ells, que podia causar una gran mobilització. Els delegats de l'organització encarregats de negociar amb el govern civil havien estat, fins aleshores, Heribert Barrera, Anton Canyelles, Joan Colomines, Joaquim Molins, Josep Pallach, Pere Portabella, Joan Reventós, Miquel Roca i Junyent, Octavi Saltor i Ramon Trias Fargas.

El tema que acabem d'escoltar porta per títol Jordi i ha estat interpretat per Jordi Mas i Núria Graham. Continuem amb l'article que diu que aquesta prohibició doncs, era un entrebanc gros, però no tenien els organitzadors cap intenció de rendir-se. Els diaris de l'endemà anunciaven que, desgrat de la prohibició, es mantenia la convocatòria de celebrar la Diada. La prohibició venia directament des del Ministeri de l'Interior espanyol, encapçalat per Rodolfo Martín Villa, però tot apuntava que el governador civil de Catalunya havia donat esperances als seus interlocutors. El governador civil era el Sánchez Terán. Si l'acte es feia en un lloc tancat, s'eliminava l'adjectiu nacional del lema i se suprimien les referències al president Josep Tarradellas dels discursos dels oradors acordats. Si passava això, la Diada es podria celebrar, segons el governador. Els organitzadors van respondre amb un missatge clar. Si no ens donen una alternativa segura, nosaltres sortirem igualment al carrer. Al mateix temps, van proposar de celebrar l'acte a la plaça Monumental i van reiterar la voluntat de continuar negociant. Els dies previs a l'11 de setembre se succeïen les adhesions d'organitzacions socials i polítiques de dins i de fora de Catalunya a la Diada. També creixia l'ambient al carrer. Han aparegut diverses pintades, com també cartells i fulls volants. Els pocs comerços on encara poden trobar-se banderes catalanes han augmentat enormement la clientela. Segons que sembla, uns grans magatzems barcelonins ja han venut 5.000 banderes amb les quatre barres, informava La Vanguardia. El desllorigador va arribar la matinada abans. Pere Portabella havia tramès un ultimàtum al governador civil. Va ser Sánchez Terán mateix qui va tornar a convocar a casa seva els membres de la comissió organitzadora el dia 9 a la nit. Ell es jugava el seu prestigi davant de Madrid, recorda Miquel Sellarès. Tenia una proposta, Sant Boi. Probablement havia fet efecte el recordatori de Josep Benet que l'església de Sant Baldiri de Sant Boi hi descansaven les restes de Rafael de Casanova.

Després d'escoltar la Maria del Mar Bonet amb la dansa de la primavera, seguim amb aquest article de VilaWeb sobre la Diada Nacional de Catalunya de 1976 celebrada a Sant Boi. Ja sé que penseu que som bojos, però que ens envieu directament a Sant Boi és molt fort, no? Va dir en to de broma Sallarès el governador civil Sánchez Terán. En aquell moment, la ciutat era popular pel seu manicomi. La maniobra de l'Estat consistia a dur l'acte 15 quilòmetres a Barcelona i en un indret on, per culpa de les males comunicacions, fos difícil arribar. La reunió es va acabar ben entrada la matinada i amb un acord clar. La comissió renunciava a la capital de Catalunya, però, en canvi d'això, no s'imposava cap limitació de participants ni de difusió a través dels mitjans. Fins i tot, segons La Vanguardia del dia 10, el governador havia proposat que els informatius de Televisió Espanyola donessin compte de la concentració. Miquel Sallarès, aleshores de Convergència Democràtica de Catalunya i membre de l'Assemblea, i Carles Quingles, home fort del SUC i mà dreta del Guti, l'Antoni Gutiérrez Díaz, el dirigent del SUC, van ser els encarregats de dirigir-se immediatament cap al Baix Llobregat per coordinar-se amb l'Assemblea Democràtica de Sant Boi. Els seus enllaços locals van ser Pere Pugès i Jaume Rabassa. Calia reorganitzar-ho tot per fer compatible l'acte amb el nou emplaçament, garantir la seguretat i mobilitzar la ciutadania perquè l'endemà

Ara ha estat el gran i inoblidable cantant napolità Renato Carosone amb la cançó Guagliona. Seguim amb aquest article ara i a l'apartat que diu El dia D i l'ordre democràtic. Aquell dia em vaig llevar amb una gran il·lusió, però també amb una gran responsabilitat, assegura Miquel Sellarès. A les 5 de la tarda, la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat era plena a vessar de gent. Fins i tot els balcons i terrats dels blocs de pisos circundants van convertir-se en indrets privilegiats per contemplar la recuperació de l'11 de setembre com a Diada Nacional de Catalunya. Una certa permissivitat policíaca va fer possible que la senyera s'erigís en el símbol de la unitat. Enmig dels caps, una multitud de pancartes que cridaven llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Per primera vegada, l'acord entre el Consell de Forces Polítiques, l'Assemblea de Catalunya, el govern civil i les forces no agrupades permetia un acte d'irrupció democràtica que possibilitava als demòcrates de sortir a la superfície. Els oradors havien fet arribar a les autoritats un esquema del seu discurs, però sabien perfectament que Jordi Carbonell i Miquel Roca, persones d'una profunda personalitat i de gran seny, no s'hi cenyirien. Per això es va imposar la participació d'Octavi Saltor, membre de la Lliga Liberal Catalana, ja molt residual en aquells moments. Abans de començar, Sellarès va llançar un desideràtum a través del micròfon. Això s'ha de desenvolupar en perfecte ordre democràtic. L'endemà, el diari El País va encapçalar la crònica amb un aclaridor: cap incident a la diada. L'acte va començar amb la presentació de Maria Josep Arenós, seguida d'un minut de silenci pels morts per la llibertat i de la lectura d'un missatge del president de la Generalitat, encara a l'exili francès, Josep Tarradellas. Bé, faig una altra pausa, ja s'està acabant aquest article. L'any 1976 era famosa una cançó que escoltarem ara i que m'ha recordat un amic meu irlandès que vaig conèixer el 1976 i que ha estat uns dies a casa meva i que recordava d'aquell 1976 pel que fa a la música, sobretot aquesta cançó de l'Albert Hammond que escoltem a continuació i que porta per títol Échame a mí la culpa.

I vinga, anem per la part final d'aquest article de VilaWeb sobre l'11 de setembre de 1976. Miquel Roca va recollir els aplaudiments del públic amb el record de 1714 i les apel·lacions a la unitat de les lluites per Catalunya i per la democràcia. No va ser tan aplaudit Octavi Saltó, segurament pel seu discurs farcit de referències joc floralistes i de caràcter més folclòric. La plaça es va tornar a encendre quan Jordi Carbonell va repassar les demandes recollides en els quatre punts de l'Assemblea de Catalunya. Som intransigents en la nostra moderadíssima posició perquè no volem que la prudència ens faci traïdors. De fet, tal com recullen els historiadors Roger Mirabent i Carles Serret, el representant de la Guàrdia Civil, l'únic que no s'havia deixat disfressar per a l'ocasió, va recollir en el seu informe que Carbonell s'havia excedit en la seva defensa aferrissada del dret a l'autodeterminació dels pobles. Carbonell va ser contundent en l'agraïment i defensa dels nouvinguts. Molt més catalans que no pas els regidors botiflers de cognoms catalaníssims que van dir no a la llengua dels seus pares, dels seus fills i dels seus compatriotes, va exclamar Carbonell. Un petit grup d'ultradretans va provar de rebentar rodes de cotxes, però la policia va impedir-ho. Això a banda, el civisme i la normalitat van ser absoluts. Per Sallarès, el governador civil Sánchez Terán va tenir l'habilitat d'encomanar l'operatiu a agents que mai no havien format part de la temible brigada politico-social. L'11 de setembre de Sant Boi va esdevenir un precedent fonamental de reivindicació pacífica i unitària del catalanisme. Al cap d'un any, a Barcelona, una nova convocatòria multitudinària de l'11 de setembre va convertir-se en la manifestació del milió. Aquella idea que havia nascut al secretariat de l'Assemblea de Catalunya com l'oportunitat de deixar-hi les espardenyes de córrer i fer una manifestació legal esdevingué un punt de partida. I fins aquí, doncs, aquest article de VilaWeb, repeteix una vegada més, sobre l'11 de setembre de 1976. Per cert, que l'endemà, el 12 de setembre, va ser el dia en què va cloure la Marxa de la Llibertat, de la qual, doncs, també ara en fa 50 anys, que es va iniciar el 4 de juliol i que va recórrer les diverses comarques dels Països Catalans i que va acabar a Poblet el 12 de juliol, del 12 de setembre de 1976, amb una forta vigilància policial que va impedir que es fessin actes a Poblet i que s'haguessin de traslladar a la tarda a Tarragona. Mentre passem ara, mentre esperem passar a un altre tema, escoltem ara els Beatles amb la cançó Girl de l'àlbum Rubber Soul de 1965.

Bé, doncs ara passem a parlar del treball, el comerç i els oficis a Cubelles, que ja havia fet durant unes quantes setmanes abans de les vacances, un treball publicat a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell i realitzat pel Lolo García i l'Antoni Pineda. A l'últim capítol vam acabar parlant de l'empleat del ferrocarril i avui continuem amb els Mossos d'Esquadra. I diuen els autors que la Policia Nacional de Catalunya, fundada als inicis del segle XVIII, va tenir certa presència a la nostra comarca durant els primers 30 anys del segle XX. Des del 1877 tenien els Mossos assignades tasques de policia rural i d'auxiliars policials. Més, durant la República esdevingueren el cos de Guàrdia Especial de la Generalitat. A Cubelles se n'havia reclamat diverses vegades la seva presència, però no va ser fins als anys 30 en què hi arribà un destacament, potser de dos policies. No van disposar d'una caserna i vivien en cases particulars. Abillats amb la casaca blava, la gorra de plat i les espardenyes de pagès, els Mossos van patrullar els carrers i rodalies del nostre poble com la primera policia que s'instal·lava al municipi. Els que hem pogut documentar són Onofre, Alegret i Domènec. El més recordat dels Mossos d'Esquadra de Cubelles, l'11 de novembre de 1934, batejava el seu fill Jaume Alegret i Morgades. L'Onofre Alegret, qui seria el caporal del destacament de Cubelles, era natural de la Llacuna, comarca de l'Anoia, població on neix el nostre riu Foix. Avui encara alguns rememoren la seva intervenció en la persecució de dos atracadors que havien assaltat el Banc de Valls i arribaren a l'estació de tren de Cubelles. Avisada la Guàrdia Civil, una vintena dels militars espanyols s'apostaren a tot el llarg de la via del Cantó de Mar i tirotejaren els lavabos, on creien s'havien amagat els pispes. El setge s'allargava i Onofre Alegret, decidí d'entrar als lavabos pistola en mà jugant-se la pell. Trobà dins un dels lladres mort. L'altre havia fugit, tot abandonant part del botí entre les branques de la palmera de l'estació. L'altre mosso documentat és Jaume Colom i Arbonès. Nascut a Barcelona, en Jaume Colom va batejar el seu fill, Josep Colom i Campoy, el 23 de setembre de 1934, tot declarant l'ofici de mosso d'esquadra. La memòria popular ens ha recordat el cognom Benet com un altre mosso que prestà el seu servei a Cubelles.

Segons el reglament de 8 de novembre de 1849, revisat el 9 d'agost de 1876, els ajuntaments podien nomenar guardes rurals armats per a la vigilància de les terres dels diferents municipis. Els guardes covellencs, armats amb rifles, vigilaven la totalitat del terme municipal i, a més, alguns trossos de terra que alguns veïns de Covelles tenien pels termes de Vilanova o Cunit. I eren tots aquests veïns els que pagaven a través de l'Ajuntament el sou del guarda. En el decret d'alcaldia que anunciava la plaça l'any 1896, es deia que es creava aquesta plaça a fi i efecte que, en la unió amb el Sereno, poguessin perseguir els lladres de gallines. Els covellencs que van fer de guardes particulars jurats van ser Joan Fontanals i Navarro, va exercir entre 1896 i 1927. Conegut com el Pastareta, va exercir de guarda particular entre els anys 1896 i 1927, com dèiem, abans de passar a fer de sereno, ofici que de ben segur inicià per haver arribat ja a una avançada edat. Dos anys abans d'iniciar l'ofici de guarda, en Joan Fontanals feia de pagès. El 20 d'octubre de 1896, com ja hem dit, se li atorgà la plaça. Només ell s'havia presentat a la convocatòria municipal per al càrrec de guarda rural. Joan Bertran i Graells va exercir el 1927. Veí de Canyelles va ostentar el càrrec tan sols per uns mesos durant aquell any que ha citat, el 1927. Josep Mercader i Granell va exercir entre 1927 i 1928. Veí de Covelles va detenir el càrrec de guarda des del 7 de març de 1927 i fins l'any següent. Josep Mercader, president del Círcul Covellenc entre 1921 i 1922, era descrit en la fitxa municipal d'anomenament com natural de Covelles, veí de Covelles, d'edat 36 anys, estatura 1,85 metres, cabell negre, ulls negres, cara rodona, nas regular, barba volada i color sa. Tenia sota la seva custòdia armada totes les finques i fruits del terme de Covelles, així com les terres que en Eduard i Norbert Segura, en Isidre Montaner, en Salvador Güell, en Joan Borrell, en Joan i en Ramon Hernán, en Josep Gavaldà i Romeu i en Lluís Cantarell posseïen a Vilanova, i les terres que en Narcís Bartagí i Torre Badella tenien propietat a l'heretat de Puig de Teula del terme de Cunit. Mateu Soler i Ventosa, exercí només durant uns mesos de l'any 1928. I per últim, Antoni Llop i Soler. Va ser nomenat l'any 1928, exercí l'ofici durant 14 anys, concretament fins al 1943. Va ser substituït per en Jaume Albet i Vinyes durant un període de 1931 i el succeí en Melcior, Catllà i Mercader el 1943.

L'estiu de 1969 es va celebrar el mític festival de Woodstock amb un cartell impressionant de cantants i de grups, un dels quals el Carlos Santana, el que acabem d'escoltar precisament en directe en aquell festival de Woodstock amb el tema Evil Ways, en què ha donat mostra del seu virtuosisme amb la guitarra. Bé, el tema del comerç i els oficis ens queda ja molt poc per acabar-lo, ho deixarem per la setmana vinent, i amb el poc de temps que ens queda d'aquí fins al final, com fem habitualment, escoltarem música. Ara sentim els Dead Tremolos amb Here Comes My Baby.

0: I fins aquí, doncs, aquest programa en què hem parlat de l'11 de setembre de 1976, de fa 50 anys, celebrat a Sant Boi, i també doncs, del comerç i els oficis a Cubelles. Gràcies per acompanyar-nos i fins la següent ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
1: Esta vida es bella.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Estable ara al matí, això sí, amb sol i cel clau amb algun núvol puntual, mentre que a partir de migdia els núvols començaran a augmentar, primer amb núvols baixos, i a partir de mitja tarda es aniran fent més abundants. El cel es taparà al vespre i entre el vespre, nit i matinada esperem pluges, ruixats i tempestes de distribució irregular, normalment de curta durada, però localment d'una certa intensitat. Es poden acumular puntualment quantitats per sobre dels 20 litres en 30 minuts. Les tempestes poden ser intenses durant la nit i matinada sobretot. A banda d'això, la temperatura avui ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una mica més curta que ahir, ja no pujarà tant i estarà al voltant dels 27 o 28 graus amb una humitat alta. Vents en conjunt febles i variables ara al matí, de garbí a la tarda més reforçats al final del dia, sobre el moment de tempesta hi pot haver alguna ventada més forta, i situació marítima dominada pel marejol, sobretot a partir de migdia augmentant a maró. Per demà esperem un temps variable i canviant, encara en cel tapat a primera del matí amb alguna pluja residual. Es pot obrir alguna clariana, però es poden formar també nuvolades que a mig matí podrien tornar a deixar algun ruixat puntual, i després sí que a partir de migdia s'obririen clarianes i s'imposaria el sol de cara a la tarda. Demà amb unes temperatures més baixes, que poden estar al voltant dels 18 o 19 de mínim aquesta nit, mentre que demà la màxima no passaria dels 24-25 graus amb una humitat més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral al centre del dia i de garbí a la tarda, mar moguda amb maró pràcticament tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Metocat, ha emès una previsió de precipitacions intenses que podrien afectar Cubelles aquest dimecres al vespre i la nit. Segons els mapes d'avís de perill, el Garraf i altres comarques del voltant tindrien un grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, quan es podrien arribar a acumular 90 litres per metre quadrat. També estem en perill alt del mateix grau, 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts. Això vol dir que hi podria haver un acumulat d'uns 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant d'aquestes previsions meteorològiques i ha demanat extremar les precaucions en la mobilitat i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provenents del romanent de tresoreria, l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
3: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè sigui perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles, i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
0: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
4: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recursos se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que, y que, hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Sino, bueno, aquí tenemos además la interventora que si no nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito es esto.
0: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
5: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost, quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monsonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients, i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
6: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
0: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
7: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
0: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
8: No puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
0: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
3: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament. S'ha millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
0: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions a agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Covellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. El nou regidor de la CUP, Ramon García, ha pres possessió de l'acte en el ple d'aquest dimarts al Centre Social Joan Roig i Piera. Ha acceptat el càrrec per imperatiu legal, amb la fórmula habitual dels independentistes, i ha volgut fer referència també a la presumpta corrupció d'altres electes locals. Sentim el moment en què ha promès el càrrec Ramon García, el nou regidor de la CUP.
9: En aquest ple, com ja han dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal CUP Amunt, en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
10: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí present han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Cubelles, sí, ho prometo.
0: Recordem que Ramon García també està confirmat com el pròxim cap de llista de la CUP en les eleccions municipals que se celebraran el maig del 2027. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador cel·lular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos. Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels 3 municipis. un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i una educadora social per atendre l'increment de casos de joves i infants. El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El Servei d'Atenció Domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels 3 pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
11: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
0: El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i als interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
12: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també doncs, començar a treballar en l'àmbit laboral. I hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer doncs, a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
0: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura, amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
12: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
0: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits els coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
15: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
16: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
13: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Bon dia, som el programa Tots els Colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan. Doncs avui tenim amb nosaltres la Pepa Nolla Miró. Ella va néixer aquí a Vilanova i la Geltrú, és jubilada actualment i, de fet, la Pepa avui està amb nosaltres perquè va ser fundadora d'una entitat molt important en el seu moment, una entitat que ara ens explicarà ella amb molt més detall, de famílies LGTBIQ+. Pepa, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Em fa molta il·lusió estar aquí.
0: A tu per venir. Explica'ns, Pepa, una mica, no?, la teva aportació dins del moviment LGTBIQ+, quin va ser, quan va néixer?
1: Bueno, quan jo vaig tenir un fill que era gay, em va dir que era gay, havia just fet 18 anys, em penso una cosa així, i ja em va sobtar molt a mi. Vull dir, bueno, vaig plorar 8 dies i 8 nits, que jo em preguntava per què, no?, això, si jo tenia amics gais, però bueno.
0: O sigui, et va sobtar en aquell moment, no? Vull dir, no...
1: Sí, jo creia que feia un home nou i vaig fer un home maricón.
0: Ostres, ja.
1: Doncs clar, el xoc era brutal, no? I bé, llavors, 8 dies i 8 nits, i llavors la meva filla em va voler portar una associació que hi havia a Barcelona. I bé, vaig anar-hi i era gent molt simpàtica, però... Sortint, em va dir la meva filla, què t'ha semblat? Ella m'hi va deixar.
0: Sí.
1: Dic que no hi tornaré, dic, perquè si no he anat mai a l'associació de pares de l'escola, no, ja hi tornaré. Dic, a més, jo sóc empresària, no tinc temps. Bueno, pues de dir això, donde digo Diego,
0: sí,
1: va ser exactament així. Ens va crear aquella entitat. I fa 25 anys o 26 que funcionava. Què passa? Que al cap de 2 o 3 anys de ser jo allà, doncs es va crear una a nivell estatal.
0: Explica'ns una mica aquesta creació d'aquesta entitat, que dius tu, era formada per pares i mares que tenien, doncs, fills i filles amb aquesta orientació sexual, lesbianes, gais, etc.
1: Sí, és a dir, quan vaig arribar a una associació de pares, que els fills els havien dit fins a aquell moment que eren gais o lesbianes, quan eren molt grans. Llavors aquests pares estaven allà com en un grup d'ajuda mútua, de plorar pel que passava, no? Quan jo vaig arribar, ja van començar a entrar gent que els fills eren molt més joves, però al cap de 2 mesos ja les criatures venien, ja venien pares que ho descobrien ells, és a dir, que veien que la seu nen o la seva nena doncs no tenia tants amics, a l'hora de sortir no sortia, miraven a l'ordinador i descobrien coses que no s'esperaven... I davant d'això, pues, molts potser devien anar a un psicòleg o al pediatre i algú els deia que hi havia aquesta entitat. I llavors venien.
0: Vale.
1: Per tant, nosaltres ja, jo vaig estar a l'etapa d'ajudar els infants a viure amb la que sentien, que ha estat molt difícil. No? Vull dir, primer van ser els adolescents LG, és a dir, els adolescents que, no, bueno, que passaven per aquest procés.
0: Doncs sí.
1: Allà vam descobrir... Què vol dir? És a dir, el procés d'autoacceptació. I a partir d'aquí es va engegar ja l'estatal, una mica ja... Per fer aquest pas estar en adolescència, no?
0: No, ser aquesta entitat, doncs, per acompanyar, sobretot, les famílies en els processos dels seus fills, no? És aquesta qüestió. I una mica, doncs, com has comentat, no? Inicialment va haver-hi... eren més doncs, persones grans que sortien de l'armari, no? El que es diu sortir de l'armari, i com que hem anat evolucionant al llarg d'aquests anys, doncs són ja, doncs això, infants que d'alguna manera, doncs, ja diuen una mica quina és la seva orientació sexual o d'alguna manera es manifesten com a LGTBIQ+.
1: Clar, va ser molt important perquè nosaltres és la primera entitat que parlava de menors. Nosaltres vam anar al Congrés, al Parlament a Catalunya, per expressar que hi havia una infància i una adolescència que marcava la presumpció d'heterosexualitat.
0: Sí.
1: De manera, això volia dir que els colors, els moviments, els jocs, tot havia de ser d'una manera, no? Això era fonamental. Llavors, què va passar? Fins a aquell moment, els centres LGTB, els col·lectius que van ajudar... Tots els nens i nens, tots els nois que hi havia llavors i totes les noies on te trobava una mica de pau normalment,
0: sí,
1: no podien parlar de menors.
0: És que, clar,
1: hi havia la pederastria, no sap el que seria en aquell moment, com era, tot requeria sobre els gais, sobre les lesbianes, per tant, no es podia penetrar.
0: Hi havia un estigma, no?
1: No es podia penetrar la infància parlant d'aquest tema des del moviment LGTB.
0: Ja.
1: Per tant, nosaltres aquí vam obrir una porta que jo crec que va ser important, sobretot pels heteros.
0: Ahà.
1: Perquè les famílies no havien vist mai, abans que et digui soc gay o soc lesbiana, què passava. No havien vist mai.
0: Clar, era una cosa desconeguda, era una cosa que no se sabia.
1: No havien vist mai.
0: No, era, bueno, d'alguna manera, jo també recordo, no, amb casos concrets d'amigues lesbianes, que les seves mares deien, ostres, doncs no seré àvia, no?, deien. I era com una mena de també, doncs, una pena en aquest sentit, quan avui en dia, doncs, sabem que les lesbianes doncs, poden tenir fills per inseminació, per condicions vàries de reproducció assistida, no? I llavors aquest salt que dius tu que veu fer d'aquí de Catalunya cap al nivell estatal, com va ser o com us veu obrir, doncs, amb altres entitats a nivell estatal? Com ho veu fer?
1: Clar, és que nosaltres com que vam parlar de menors, perquè el que més va sorprendre és a dir, per exemple, quan un fill et diu que és gay, el meu fill m'ho va passar així, ell m'ho va dir quan ja estava molt empoderat. És a dir, el procés personal del trajecte no el sabíem.
0: Ja. Yeah.
1: En canvi, com que clar, al cap de quan ja es va fer aquesta entitat, ja es va fer en el moment que vam veure quantes noies que els agradaven nenes als 13 o 14 anys no volien ser allò, volien canviar, no volien... No ten... Era tan dur pensar que no respondries a les expectatives dels teus pares, dels teus amics, i amb nois passava el mateix, no? Quan això ho vam veure els pares,
0: sí.
1: Perquè d'això no en parlava ningú. És a dir, i s'escrivia dintre el moviment LGTB, és a dir, algú a comentar, és a dir, jo sempre dic qui va estar al costat del meu fill no vaig ser jo, va ser un moviment LGTB.
0: Ja.
1: Quan el va necessitar. Llavors vam veure això, que llavors els pares heteros, que som una colla d'idiotes, perdona que t'ho digui, però és que és així, no ho sabíem.
0: No sabien com fer l'acompanyament,
1: no coneixien. No sabien que això existia, es pensaven
0: ni
1: que un bon
0: sols.
1: Dia... No, clar. Un dia un et diu que és lesbiana. L'únic que et diran és, ja t'ho has pensat bé?
0: Ja.
1: És a dir, vols dir que saps el que et fas? No és massa jove? Però el que això representa quan ho verbalitzes, quina trajectòria ha sigut quan tu pots verbalitzar això amb algú, no ho sabia.
0: Ja.
1: No ho sabia. Amb els descobrir això va donar l'empenta de dir, ho hem de dir, no pot ser que tants pares anem parint, anem fent famílies meravelloses
0: clar.
1: I no siguem conscients del que representa abans de que t'ho diguin, no?
0: Sí, sí. Clar, és el que estàs comentant, o sigui... una família hetero, doncs, amb el moment que tu estàs parlant, que estem parlant de 20-25 anys enrere, que la realitat també era diferent amb la que tenim ara, doncs clar, és el que tu dius, tothom es pensava doncs, que els fills també serien heteros. I aquest acompanyament, no?, que és el que tu comentes, tant la persona que se n'adona doncs, de la seva orientació sexual o de la seva condició de gènere, pot estar acompanyada per la família. Però això és el que una mica fèieu vosaltres, no? Intentar que les famílies prenguessin consciència i tinguessin eines per també acompanyar els seus fills cap a la felicitat, seria.
1: Clar, però pensa que nosaltres, perquè vinguessin els nois i les noies, parlo de 13, 14, 15 anys,
0: sí.
1: Els congressos que fèiem,
0: sí.
1: Moltes vegades els hi havíem d'obligar. És a dir, quan parlàvem amb els nens, ells no volien venir.
0: Yeah.
1: I et deien és que si vaig serà un camino sin retorno.
0: Clar.
1: És a dir, els propis nens i les pròpies nenes eren els pares que els deien hem d'anar amb aquesta trobada, hem d'anar perquè trobaràs una altra de Sevilla, de Granada. Llavors vam tenir l'interès de fer-ho estatal perquè això es produïa amb molt poques famílies a tot arreu. Era una cosa que anaves sent com un bolet, però que no es... No? I llavors els pares deien que ara no surts, que ara no té amics, és que tot el dia està tancat a l'habitació, és que tot el dia no vol sortir... Saps? I aquí, però eren quan, és a dir, no volien ser gais, no volien assumir que som lesbianes.
0: Clar, hi havia una reticència.
1: Clar, havia aquesta por tan terrible que passa moltes... Nosaltres que vam veure que passava, amb una edat molt joves, perquè el món hetero és molt hostil.
0: De la por a la no acceptació.

0: Doncs, Pepa, per què has triat aquesta cançó?
1: Home, perquè una vegada que hem despertat vull dir que gràcies al moviment LGTB va permetre que nosaltres, pares heteros, ens donéssim compte de quin era el procés més petit, no? I llavors, en aquests processos hi ha el primer petó d'un hetero que fa una il·lusió que mores a l'institut i el primer petó que no es va poder donar mai en les mateixes circumstàncies ni les lesbianes ni els gais, vull dir. I llavors aquesta és el nostre primer petó, vol dir la revolució per aquest primer petó amb il·lusió per tots. I que no per un sigui pànic, aquest primer petó els heteros aprenen a mirar i les gais i les lesbianes aprenen a no mirar per no ser descoberts.
0: Doncs sí, això que comentes, no? aquesta mirada sobre aquesta cançó que hem escoltat. Seguim parlant amb la Pepa i una mica el moviment LGTBIQ+, com va interaccionar doncs, amb aquesta entitat que tu formes part, amb aquestes xerrades que fèieu arreu de l'Estat, no? Com va ajudar les famílies o què va passar?
1: Ha sigut fonamental primer, ha sigut fonamental personatges molt, molt intel·lectuals, com el doctor Òscar Guas, no? Ha sigut molt important com ell des d'un lloc va obrir la universitat perquè els pares poguessin tenir intercanvis de pensament sobre aquesta

0: realitat a la infància i a l'adolescència, com intentar buscar paraules que poguessin ser empàtiques, sempre pel moviment hetero, diguéssim, és a dir.
1: Clar.
0: Ells es van implicar profundament perquè intel·lectualment, en tema de discurs, vam viure molt, no? Des de les entitats que havien ajudat als nens petits, no? És a dir, gràcies a tots els moviments que hi van ser a Barcelona i a Espanya i a tots els pobles estatals que anàvem de l'estat espanyol, eren bàsics, perquè ells sabíem de què parlàvem. Nosaltres érem uns tontos que ens creien que la vida era d'una manera, però ells sabien tots els processos, tots els inconvenients, totes les facilitats, totes les xarxes. Per tant, ha sigut brutal. Dic, i sense aquest moviment els nostres nens no ho haguéssim vist mai nosaltres, que és un infant que no es troba bé amb el que li diuen o com socialitzar. Si no hi hagués hagut aquesta prèvia, no ho haguéssim vist mai. I
1: no,
0: ha estat un treball ric.
1: Estirat, no?, qualsevol moviment, però concretament aquest que estem parlant avui, doncs estira la societat a reaccionar, no?, a canviar paradigmes, a canviar maneres de veure, a canviar les mirades, no? Tu també has estat molt amb persones que han explicat el seu testimoni vital, no?, d'orientació sexual, concretament. Ens podries explicar alguns casos d'aquests infants, adolescents que heu tingut amb vosaltres, que explicaven, no?, la seva, bueno, això que dius tu, la seva autoacceptació, la seva, diguem-ne, bueno, realitat personal.
0: Mira, jo per senyir-ho amb un sempre explicaré el mateix. Era un nen de 16 anys, així que ho volia dir els seus pares. I ens va venir a veure l'entitat que eren pares, que li volia dir, estava molt il·lusionat, tot el que ho va fer abans de Nadal, i ens va venir a veure cap allà al març. I jo li vam preguntar, què, com ha anat? Ah, doncs mira, diu, bé, diu, però, clar, diu, una cosa, em van dir que no passa nada, diu, i jo, ens va dir mirant-nos i amb una llàgrima als ulls, diu, com em podien dir no passa nada si a mi me ha pasado tanto? Aquella mirada, aquella llàgrima, realment vam dir, el que no es pot dir mai és no passa res, i una altra cosa que s'ha de dir, on era jo quan tu passaves aquest procés?
1: Clar, molt interessant això que dius, no?, perquè al final sortir de, entre cometes, la normativitat és el que s'està fent al moviment i realment moltes altres realitats també que es viuen al món, no?, també de lo que seria, doncs, l'acceptació d'altres persones, immigrants, etc. I és el que tu dius, no és fàcil, no és fàcil. La mirada heteronormativa, no?, això que deies tu, quina és la mirada heteronormativa, Pepa? Què tenim encara avui en dia? Com veus la realitat avui?
0: No sé, jo la realitat sempre la veig fantàstica perquè és el moment que visc i que vivim tots, no? Jo hi ha una cosa que voldria dir d'aquest moviment LGTBIQ+, que és el primer moviment que es fa no per arribar a una classe social determinada, no per tenir més diners, no per obtenir patrimoni, sinó exclusivament per ser qui ets, per ser honest amb tu mateix. Jo penso que això és meravellós, no?, perquè hem tingut moltes lluites per treballar dignament, que ens respetin, per moltes coses. Hi ha molts moviments interessants, però aquest és exclusivament per ser qui ets, assumint que l'altre és absolutament divers a tu, i no moure més que això, no?, per estimar. I això penso que és un moviment meravellós i que ens obre, no? La heteronormativitat és com una mena d'embut, d'alguna manera, que ens obliga a tots a ser allò que algú va dir que era un estàndard, no? És a dir, que els cossos eren estàndards i que les persones érem estàndards i es van buscar uns estàndards. Per això els anys he vist que la natura és diversa i no la pots passar per el tubo i aquest tubo no va. I l'heteronormativitat és una manera de veure el món com l'eurocentrisme, és a dir, és una manera esquifida de veure el món i, per tant, pensem que això s'ha de variar, s'ha de veure el món més obert.
1: M'agrada molt, no?, això que has dit, que és passar per l'embut, d'aquesta forma esquifida que dius. I m'ha agradat molt això que estàs dient, no?, que és un moviment per reivindicar l'ésser, el ser, qui sóc, no?, i donar-ho a conèixer en el món, no?, i ser honest, no?, que has dit aquesta paraula, no?, aquesta honestitat cap a una mateixa, no? Realment és molt interessant. Tu has també contribuït amb alguns llibres que també m'agradaria que comentessis.
0: Sí, a col·lació del que estàvem parlant ara, voldria simplement dir una cosa, és a dir,
1: Digues, sí.
0: aquest moviment també ens ha ensenyat com estimar sense llaços de sang, com estimar realment, perquè si mireu a la història el que va ser la sida, la gent que va estar a la sida va ser cuidada moltes vegades que no eren enllaços de sang. Van ser les persones abandonades, moltes transsexuals, van haver moltes lesbianes que van ajudar, van haver-hi molts gais, i van fer un lligam tan potent socialment i amorosament que caldria tenir-ho present. Per tant, és possible estimar de diferents maneres i crear solidaritat.
1: No, sí, realment això que dius és important, no? Perquè aquest període tan trist de la sida, quan era un tema crític, el que tu dius, també va haver-hi molta mort
0: Oh, tremendo.
1: amb les persones del voltant.
0: Intergeneracional, la mort, interclassista, és a dir, era absolutament anticlassista, vull dir, era igual si eres ric, si eres pobre, era igual si eres gran, si eres jove, és a dir, la
1: Sí.
0: mort que allà es veu, les històries que hi han de solidaritat, i de veritat, jo el món hetero ho sento molt, però no n'he llegit. No, col·lectivament no, hi poden haver persones que sí, però com el moviment LGTB, a la història nostra, malauradament, o per sort no ens ha passat una epidèmia així, però malauradament no veig que hi hagi història d'aquests lligams tan potents que es poden crear a partir de la veritat.
1: Explica'ns també una mica els llibres que tu has contribuït. Tu abans de començar l'entrevista em deies, són llibres per a heteros,
0: Sí,
1: no?
0: sí. Sí, nosaltres que a vegades quan dius parlo de gais i de lesbianes, els heteros se'n van dir, no, que jo parlo per vosaltres, que encara sóc hetero. Vale? Vull dir, potser moriré que no ho seré, però ara encara ho sóc. I els heteros sempre marxen quan jo vull parlar, però aquests llibres són per heteros, no? Un fa molts anys que el va escriure la meva filla i era el meu testimoni prou, que es deia Entender a los que entiendes, d'editorial Joventut, ara es ven de segona mà, però el trobareu i és molt divertit i molt simpàtic. I l'altre és també per famílies i prou, no cal que cap ni gai ni lesbiana el llegeixin perquè no hi trobaran res. Però si una família té no en té ganes, pues mira, és un llibre que fa poc i es diu Seguro que no pasa nada i ja està, vull dir, des de vella terra.
1: Molt bé, molt bé. Jo abans d'acabar l'entrevista sempre pregunto quin missatge, Pepa, voldries donar avui a la societat? Quina cosa voldries dir si tinguessis un altaveu ben fort?
0: Jo voldria parlar des de lo més local, el local entenent blancs i europeus, i solament puc parlar des d'aquí i dir el que desitjaria per aquells que formen part de la meva cultura, no? Que ens sentíssim interpel·lats, és a dir, que sobretot el moviment LGTB ens hem d'interpel·lar, és a dir, ens interpel·la i prenguem cartes a l'assumpte, és a dir, fem moviment, comencem a pensar-hi, comencem a parlar-nos, però jo cridaria el moviment, faria una crida a les persones heteronormatives i a les famílies joves heteronormatives. Perquè hi ha molta gent jove, quan he anat a fer xerrades, que em diuen, és que a mi em serà igual si el meu fill o la meva filla és gai o lesbiana o trans. Dic, és que en tu no ets l'important. A mi sí que m'és igual si tu t'és igual.
1: Clar.
0: El que has de garantir és que dintre de casa teva hi hagi lectura, hi hagi cinema, hi hagi, és a dir, fer una equitat
1: Sí.
0: amb la cultura heteronormativa, que en puguin tenir un altre a l'abast, no? Fer un bilingüisme. Aquesta seria la meva crida.
1: Molt bé, la interpel·lació, no el que has
0: Exactament.
1: comentat.
0: Interpel·lar-los.
1: Interpel·lar sobretot. Moltíssimes gràcies, Pepa, per haver vingut avui a Ràdio Cubelles, al programa Tots els Colors. Esperem, doncs, que segueu, no?, que segueixis amb aquesta força endavant.
0: Bueno, moltes gràcies a vosaltres perquè això és molt important, eh? Vull dir, la feina que esteu fent és fantàstica, vull dir que t'ho agraeixo moltíssim.
1: A tu per venir. Gràcies.
2: Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis
1: Doncs avui hem estat escoltant la cançó Como una ola de Rocío Jurado i la sintonia del programa A quién le importa d'Alaska. Doncs us esperem en el proper programa.

0: merdes i hem trobat un lloc per seure i cavalquem tots els malsons que m'atreves.
1: Això és millor que anar a missa.
0: Entre el cel i el cent i ets tu.
2: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
3: Esta vida es bella.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta sintonia de Mount Country, és per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar aquesta bona estona escoltant música, música country. Avui farem, com ja us vaig dir al programa anterior, un petit recopilatori de les músiques i cançons que va fer i que cantava doncs, aquesta gran cantant que ens ha deixat aquest mes d'agost, la gran Dolly Parton. Farem això, una petita recopilació, i us explicaré algunes anècdotes, algunes històries de la seva vida musical i de la seva vida personal també, si convé. Bé, però com que no pot ser d'una altra manera, comencem i començarem presentant aquesta cantant.
1: Ladies and gentlemen, the real live Dolly Parton.

Bé, la Dolly Parton, com ja us he comentat, ja us ho vaig explicar, va néixer el 19 de gener del 1946 a Pigman Center, Tennessee. I, en fi, vull dir, el seu món musical es va composar a partir de l'any 1959 fins a aquest any, fins a l'any 2026. És una de les persones més importants dintre del món country perquè la seva discografia ha sigut, és una brutalitat el que ha arribat a fer aquesta senyora, amb més de 3.000 temes musicals, ha sigut una gran compositora i cantant, també ha sigut una gran persona com a actriu, ha tingut un paper destacat dintre del món del cinema i algunes pel·lícules han sigut molt importants, també us les comentaré després, algunes d'elles, i bé, ha sigut això, una persona doncs, que ha tingut una importància rellevant doncs, dintre de la música country a tota la seva època i la contemporània, perquè també hem de tenir en compte que avui en dia encara s'escolten i es ballen moltes cançons d'ella. Hi ha una cançó concretament que va tenir molt d'èxit sobre els anys 1974, més o menys. En aquella època es va crear o va publicar una de les cançons que ha tingut més èxit i que escoltarem ara a continuació, que es titula Cold of My Color. A veure si la recordeu i si no, doncs escolteu-la que val la pena.

Que és bonica, eh? Bonica aquesta cançó. Però bé, també n'hi ha d'altres que també valen molt la pena i ara escoltarem una altra cançó d'ella que també va tenir molt d'èxit, sobretot aquelles èpoques, doncs ja us parlo del 1974, 73, 74, 76, per aquelles èpoques va fer unes grans publicacions musicals. I ara escoltarem una que es titula Joshua.

Molt bé, molt bé. Vinga, hi ha una cançó també molt concretament que en l'any 1973 va tenir molt d'èxit i a més és una de les cançons emblemàtiques d'aquella època perquè també és recordada i molt valorada per la seva qualitat. Aquesta cançó es titula Jolene i la canta, com és evident, la Dolly Parton.

Molt bé. Vinga, us haig de comentar que ella ha fet moltes lletres de música per diferents cantants i cantants molt famosos i molt populars americans, i també col·laborava amb ells amb cançons que feien conjuntament. Les col·laboracions i edicions de lletres i músiques amb diferents cantants eren amb el Parker Wagoner, per exemple, amb el Kenny Rogers, amb l'Emmy Lou Harris, amb la Linda Ronstadt, amb la Loretta Lynn, el Thomas Wheeler, la Shania Twain, l'Estel Parton, The Littles, i Halian, i el Billy Ray Cyrus, entre d'altres, però és que n'hi ha molts, vull dir, n'hi ha moltíssims. Però bé, ara escoltarem una d'aquestes cançons tan populars i tan conegudes, amb aquestes col·laboracions que ella feia, que una d'aquestes cançons tan famoses és la Isles in the Stride, i la canten, doncs això, el Kenny Rogers i la Dolly Parton.

És una nova versió d'aquesta cançó. És una cançó que, bueno, es va editar en el seu moment i després l'han versionada amb aquesta... La van versionar altra vegada amb aquesta nova sintonització musical. Vinga, us vull comentar que en l'any 1980 va debutar com a actriu a la pel·lícula 9 to 5, i va ser nominada en el Globus d'Or com a la nova estrella de l'any i millor actriu de comèdia musical. També va escriure el tema de la música, el tema principal de la musical de, que dona nom a la pel·lícula, 9 to 5, pel qual va ser nominada als Premis Òscar i al Globus d'Or. I com que no pot ser d'una altra manera, escoltarem aquesta cançó que li va donar, doncs, aquesta nominació a l'Òscar i al Globus d'Or. 9 to 5.

Molt bé. Heu vist, eh? El 9 to 5. És una de les cançons que jo poso bastant habitual, perquè són molt, molt... O sigui, estan molt bé, no? I val la pena, doncs, anar-les recordant. Bé, us haig de comentar també que les seves col·laboracions amb els diferents cantants country, n'hi va haver un d'especial, que era el Porter Wagoner, dels quals, doncs, va estar col·laborant amb ell, cantant com a duet, cantant sola amb músiques d'ell, i ell cantant sol amb músiques d'ella. Vull dir, van estar col·laborant durant molts anys, des de l'any 1967 fins a l'any 1974. Tenien una col·laboració mútua. I ara escoltarem una cançó d'ells dos, de la Dolly Parton i del Porter Wagoner, que es titula Mackin' Pals. Aviam, què us sembla, va?

Olé. Bé, us haig de comentar que la Dolly Parton era una persona que les seves músiques estaven més aviat pensades i creades en vivències personals o vivències del dia a dia, i era, doncs, això. Moltes, hi ha molta música que és balades, músiques lentes, músiques tranquil·les. També us haig de comentar una anècdota que és curiosa, perquè és, es considera, doncs, una persona voluminosa, la Dolly Parton, una persona, doncs, que té unes delanteres importants, o tenia. Tenia una cintureta d'aquelles que en diuen d'abella, que era una cintureta molt fina, molt primeta, però amb molta, molta abundància, per lo de més. I hi ha una cosa que és molt curiosa, perquè ella es va casar amb un senyor que es deia Carl Thomas Dean a l'any 1966 fins al 2026, que va morir. Vull dir, va morir recentment, també. 25, perdó, el 2025. Bé, la curiositat era que ella es va enamorar d'aquest senyor perquè quan es van conèixer, ell li va mirar els ulls i diu, ella, lo curiós del cas és que ella em mirava els ulls quan els altres homes em miraven els pits. Diu, això és el que a mi em va enamorar d'ell. O sigui, és una anècdota curiosíssima, eh? Però bé, continuarem avançant musicalment i ara escoltarem, doncs, una coseta tranquil·la d'allò que us comentava, aquelles cançons tranquil·les i balades que ella cantava. I la que escoltarem a continuació és The Sucker, Dolly Parton.

Molt bé. Sí, senyor, vinga. Ah, encara vol cantar? No, ara. Vinga, doncs ara, a continuació, tornem a escoltar la Dolly Parton, que ens cantarà Airbag Express.

Molt bé. La Dolly Parton va ser una cantant, compositora i actriu estadounidenca, considerada una de les narradores amb més talent dins de l'estil country, amb un model de les seves cançons basades en personatges i fets de la seva infantesa, el que jo us he comentat abans. Va escriure més de 3.000 cançons, temes musicals, i va vendre més de 100 milions de discos. És una verdadera bogeria, això, eh? Fet que la converteix en una de les artistes que ha venut més discos en tota la història. Per la seva composició i el seu nom, es troba en el Saló de la Fama de compositors de Nashville i el Saló de la Fama de compositors. També era coneguda per nens i adolescents pel seu padrinat, aquí diu per la padrinat de la cantant Miley Cyrus. Però hi ha una anècdota molt interessant. Penseu que la Dolly Parton tenia una fundació que es dedicava solament als nens. I el nom d'aquesta fundació, més o menys, jo recordo que jo ho vaig sentir o he llegit en algun lloc, que diu cap nen sense un llibre. Vull dir que la qüestió era que cada nen tenia la possibilitat de tenir un llibre perquè aquesta fundació que ella representava i era promotora, doncs feia això, fomentava que els nens tinguessin un llibre i els hi donaven llibres a tots els nens. Vale? I era molt coneguda per això. Vinga, i ara a continuació doncs escoltarem altra vegada la Dolly Parton que ens cantarà Are You Coming Again?

Molt bé. Haig de comentar-vos també que aquesta xicota, aquesta senyora, la Dolly Parton, era germana de 12 germans. O sigui que els seus pares, el pare es deia Robert Lee Parton i la mare Eve Lee Parton. I tenia 12 germans, com ja us he dit. Si us ressenyo tots, no valdrà la pena, perquè al final doncs, poder perdríem molt de temps aquí dient noms de germanets que ha tingut aquesta senyora. O té. I ara, doncs això, farem això. Continuem escoltant música, eh? La música que ens dona la senyora Dolly Parton.

bé. Cançons tranquil·letes i lentes, Tranquil·letes i lentes. Perquè era el que jo us he comentat, que era una persona doncs, que feia això, moltes balades, moltes músiques, doncs això, amb pensaments i històries personals. Vinga, i ara a continuació també escoltarem a la Dolly Parton, que ens cantarà Blues Monkey.

Vaja, molt bé. Vinga, doncs ara a continuació escoltarem un valset cantat per la Dolly Parton i un grup d'amigues que l'acompanyen. Una és la Loretta Lynn, la Tini Quaid, la Shania Twain, l'Stella Parton també, i la Parting Alliance. Llavors, doncs, escoltarem aquesta cançó, que espero que la disfrutem, va. On

Molt bé, molt xula, eh? Vinga, i ara a continuació, doncs, també tornem a escoltar la senyora Dolly Parton, que ens cantarà Silver Dead amb Golden Nathler.

Bé, amics i amigues, doncs mireu, amb aquesta cançoneta que ens canta la Dolly Parton acabem aquest programa d'avui especial per ella, amb aquesta cançó que es diu Book of Life, que és el seu, els llibres són vida. Per tant, doncs, amics meus, qui us ha parlat, en Citobel, ha sigut un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres i passar aquesta bona estona. Bé, programa especialíssim avui. Gràcies per tot i em despedeixo fins la propera setmana. Adéu-siau, amics.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que dona pas a les nostres històries de la música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Avui iniciem un tema en què encararem el final de la temporada. Mira, hem buscat temes en què tinguin especial protagonisme una família d'instruments molt concreta.
0: Sí, quina?
1: Doncs es tracta de els teclats.
0: Molt bé, i quan diem teclats, amics, no només ens referim al piano, que òbviament que ho farem naturalment, sinó que també als diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els orgues i els sintetitzadors.

0: Podríem dir que el piano ha sigut tradicionalment l'instrument de treball dels compositors clàssics i fins i tot alguns escrivien composicions pel piano sol, com aquesta de Ludwig van Beethoven, que és probablement una de les seves peces més conegudes, de la qual fins i tot en sabem el nom, Paralisa.
1: De tota manera, els historiadors de la música tenen dubtes de qui era aquesta Elisa i fins i tot si realment es deia Elisa. També n'hi ha d'altres que defensen que l'obra anava dedicada a un alumne del compositor que es deia Teresa.
0: Ah, carai!
1: I que amb el pas dels anys, al transcriure la partitura original que es va fer, doncs li van canviar el nom per error, diuen.
0: Bé, sigui com sigui, aquí tenim un primer exemple d'obra clàssica per piano. Escoltem-ne una altra.

0: Alguns compositors van fer del piano el seu únic instrument, com és el cas d'en Frédéric Chopin, qui és considerat el millor compositor polonès de la història i també un dels més destacats representants del romanticisme, amb composicions especialment dedicades al piano, l'instrument a què es va dedicar de forma exclusiva.
1: El que escoltem és un dels 21 nocturns que va escriure al llarg de la seva carrera. Els nocturns no eren un invent de Chopin, però ell els va popularitzar àmpliament.
0: El piano és un instrument que permet molta expressivitat i això era una de les característiques que el romanticisme aprofitava. Igual que també ho han aprofitat estils posteriors, com també d'altres més propers, com sí? Aquest, per exemple.
1: A veure...

0: Blueberry Hill pot ben bé considerar-se també com un clàssic i, de fet, és un dels exponents més coneguts del rock and roll primitiu. Una cançó que va ser composta per Vincent Rose l'any 1940.
1: I la versió que escoltem és la que en va fer en Fats Domino l'any 1956 i en la qual va aportar el seu particular estil propi de New Orleans, que tenia uns tocs de swing.
0: Sí, senyor, efectivament. I una curiositat al respecte d'aquesta peça és que el piano que va tocar en Fats Domino a l'estudi quan van registrar el disc tenia algunes tecles desafinades. Però en Fats va insistir en utilitzar-lo, cosa que va contribuir a fer encara més particular la sonoritat d'aquesta gravació, que ha acabat esdevenint un clàssic de la història de la música contemporània.

0: sigui d'un clàssic a un altre, aquesta explosió musical és de Jerry Lee Lewis, interpretant Great Balls on Fire. És una gravació que gairebé va coincidir en el temps amb Blueberry Hill, que escoltàvem abans, ja que aquella va ser enregistrada pel Fats Domino l'any 1956 i Great Balls of Fire just a l'any següent.
1: En aquest cas, l'ús del piano i tota la peça en general són molt més explosius, tal com requereix la lletra, que parla de forma apassionada i descarada. Pels estàndards de l'època, està clar, del desig d'amor del protagonista.
0: Sí, sí, de fet sembla que Jerry Lee Lewis va tenir certs dubtes a l'hora d'enregistrar la cançó, i precisament degut al contingut de la lletra, ja que ell tenia profundes conviccions religioses i va pensar que potser això podia ser considerat com a pecaminós.
1: Mira.
0: Sort que va prevaldre el seu sentit musical, per sobre del religiós.
1: I tant que sí.

Encara una mica més enrere tenim aquesta peça de l'estil anomenat Ragtime i que va formar part de la banda sonora d'una pel·lícula de la qual identifiquem el títol amb el de la peça. L'anomenem El Golpe, tot i que en realitat el títol real d'aquesta peça és The Entertainer, composta per Scott Joplin el 1902.

0: Seguim revisant encara alguns clàssics més, i és el torn de Nat King Cole, que l'any 1951 va gravar aquesta primera versió de Unforgettable, en la qual reconeixem la seva veu i l'estil jazzístic de tocar el piano.
1: 40 anys més tard, el 1991, la filla de Nat King Cole, Natalie Cole, en va fer també una versió interpretant-la a duo amb el seu pare, amb la particularitat que ho feia sobre imatges i una gravació de feia més de 25 anys, ja que en aquell moment son pare ja estava mort, havia mort 25 anys abans.
0: Sí, el que Natalie Cole feia a les seves actuacions en directe era projectar en una gran pantalla les imatges de son pare cantant Unforgettable, i ella hi afegia la veu en directe completant el duet.
1: Això va ser un gran impuls per ella en aquell moment, ja que la seva popularitat havia decaigut notablement a causa d'un allunyament temporal dels escenaris a l'haver hagut de sotmetre's a una cura de desintoxicació de les seves diverses addiccions.
0: Caram, caram.
1: Mira.

0: Si parlem de peces clàssiques al piano, no podem deixar de banda aquesta, My Baby Just Cares For Me, interpretada al piano i també a la veu per Nina Simone.
1: Tot i ser una peça força coneguda actualment, podríem dir que no va arribar a la fama fins a la seva maduresa. Diem això perquè es tracta d'una composició força antiga, de l'any 1930, que la Nina Simone va versionar i enregistrar molt més tard, a l'any 1958, dintre del seu primer àlbum.
0: Sí, i de fet no va tenir gaire repercussió en aquell primer moment, fins que un grapat d'anys més tard, ja el 1987, Chanel la va utilitzar en un anunci pel seu perfum número 5, moment en què sí que va assolir fama mundial.
1: Mira...

0: misery.
1: Seguim dintre de l'àmbit dels clàssics, ara de la mà de Ray Charles, qui en aquest tema titulat What I'd Say introdueix el so del piano elèctric, un Wurlitzer, en una de les peces considerades com dels inicis del soul, on es barregen gospel, rhythm and blues i jazz.
2: No només aquesta peça, sinó tota l'obra de Ray Charles és considerada com a precursora en la història de la música moderna, especialment, això sí, en els camps de la música soul.
1: Igual que va fer en el tema que escoltem, la seva aportació va ser integrar característiques d'altres estils, com el gospel, dèiem, el rhythm and blues i el jazz, per donar lloc a allò que posteriorment es va àmpliament anomenar soul.

0: Seguim amb temes que es poden considerar com a clàssics, tot i que el seu origen és força més modern, eh? Ara que la que estem escoltant és a Diana Krall versionant The Look of Love, que va ser originalment escrit l'any 1967 per la banda sonora de Casino Royale, una de les pel·lícules d'aquella gran sèrie de James Bond.
1: Sí, senyor. En aquella ocasió, qui la va interpretar va ser Dusty Springfield. Si hem escollit la versió de la Krall és perquè ella li aporta la seva interpretació al piano, instrument al qual estem dedicant aquesta sèrie, i amb això ella li dona a aquesta peça un aire característicament jazzístic.

0: Aquest és l'enregistrament que Norah Jones va fer l'any 2002 del tema Don't Know Why, que inicialment havia sigut escrit per Jesse Harris, i qui la va arribar a enregistrar i tot, eh? I fins i tot ho va fer abans que ho fes la Norah Jones.
1: Sí, sí.
0: Això sí, però sense tenir ni de bon tros l'èxit que ella va aconseguir.
1: És veritat. De nou, la clau de l'èxit la trobem en el fet que ella mateixa interpreta la cançó al teclat del seu piano, donant-li un aire entre melangiós i íntim, que és el que el públic va apreciar.

0: I encarem el final de la secció d'avui amb un altre tema també considerat un clàssic, però dintre d'un altre àmbit. Es tracta de Mambo Influenciado, de Chucho Valdés, un gran intèrpret de jazz que el fusiona amb els seus orígens cubans.
1: Chucho Valdés és fill de Bebo Valdés, un mite a Cuba, un altre gran exponent del jazz cubà i que va veure interrompuda la seva carrera a causa de la Revolució Cubana, que el va fer fugir a l'exili, provocant un llarg període d'allunyament dels escenaris.

0: I acabarem aquest capítol d'avui de la sèrie que hem dedicat als teclats amb aquest tema que es titula Yacht, que podríem traduir com a iots o balès, també.
1: Exactament. L'hem escollit com a bon exemple del que ha sigut l'evolució d'aquests clàssics que hem estat escoltant fins ara. I no només de les composicions en si mateixes, sinó també de l'instrument. Ja que allò que va començar com un piano o un orgue, posteriorment tots dos en versió electrònica han acabat sent sintetitzadors, que és el que escoltem en aquesta composició.
0: I aquesta composició es tracta, com us deia abans, de Yacht, que Coco Steel and Love Bloom Boom van publicar l'any 1991 i que un any més tard va versionar el grup anomenat A Man Called Adam. La seva versió va ser la que l'any 2003 Freixenet va utilitzar pel seu anunci publicitari del cava Cordon Negro.
1: Per això ens sonava tant,
0: clar. Sí? Sí.
1: Doncs bé, amb aquesta peça de chill-out electrònic us deixem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un altre capítol d'aquesta sèrie que dedicarem als instruments de teclat.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos tots, amics.
1: Cuideu-vos molt.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. I avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós per parlar de l'espai comunitari de benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
3: Hola.
4: Hola.
1: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on neix la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I, bé, també segona pregunta, que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa.
3: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix de l'evolució dels anteriors grups de dol migratori, vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat d'abandonar una visió centrada en la carença per posar una visió de competència, salut i pertinença.
1: Uh-huh. I des de la mirada psicològica, què significa pel benestar d'una persona poder disposar d'un espai on conèixer altres persones i compartir experiències? Què significa?
4: Pues, dona importància al vincle, no? A crear vincle, a ser partint d'una base de que són persones socials, generalment, no? Sempre hi ha excepcions, però dintre d'aquesta necessitat de sociabilitzar hi ha la necessitat de sentir-te que pertanys amb algú, no? Pots venir de fora, pots estar aquí, pots passar diferents traumes i el que necessites és compartir, no? I posar nom a allò que et passa.
1: Uh-huh. I quan parlem de fer xarxa, què volem dir exactament? És a dir, és simplement conèixer gent? És alguna cosa més? Bé, Irina, no sé, què pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia?
3: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de, bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. És l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
1: Uh-huh. A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta, perquè, clar, per què sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
4: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem, pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament, no? No ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres.
1: Uh-huh. Per tant, doncs, és molt humà, això. Doncs, sí, és una cosa natural.
4: Totalment natural. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
1: Uh-huh. Una de les novetats és que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
3: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou, crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure. I és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? Llavors, crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim. Sí? I creiem, amb aquest grup, la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
1: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tot aquests ingredients, doncs, a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
4: És important, no? Tothom té un problema o tothom té una necessitat o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa. Tot això es pot compartir, posar diferents paraules. I potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir, comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por, no? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
1: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser?
4: Sí, és entendre i construir.
1: I construir.
4: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
1: Molt bé, del que em passa al que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar? Encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda. Què pot aportar?
4: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs. Tothom aporta, no? No només has de fer alguna cosa transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt, no. Hi ha petites coses que ja aporten.
1: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
4: No som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
3: Sí, també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres amb aquesta aportació. Sí, i crec que això és algo molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel d'uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb una resolució de conflictes que ha tingut i que nosaltres no se'ns hagués ocorregut mai.
1: Perquè vosaltres sempre esteu presents,
3: sempre.
1: Vosaltres dues, les dues,
3: Sí, acompanyant el grup.
4: Sí. No, i vam tenir una experiència amb el grup anterior.
3: Sí.
4: Quan una de les coses que ens van donar compte, no?, que va sorgir, ja teníem aquesta idea, però que ens va donar més força, és que estàvem amb el grup i va donar la casualitat que van coincidir, no?, en grups d'activitats com els arts, no?, feien alguna cosa així, i eren gent de diferents punts d'Espanya, no? I això va fer que ells també van començar a parlar entre ells, el grup de dol migratori amb la gent.
3: Feien alguna cosa de cosir.
4: Sí, feien una activitat. Sí. Hi havia gent de gallega, no? I llavors aquesta senyora va compartir que ella també se sentia diferent, no? Llavors, clar, va ser com compartir, escolta'm, llavors, clar, el grup de dol migratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
3: I allà se'ns va il·luminar la boqueta. Sí, allà va ser com un, ostres... Grup de costura, que es fa al Centre Violeta.
1: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
3: Sí, sempre.
4: sempre aporten, eh? Aprenem molt. Hem après moltíssim.
3: Sí, moltíssim.
4: De veritat, eh?
1: Com serà anar-hi? Una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida i en diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
3: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui, bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també, bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
1: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè es diuen les dates, del 22 de setembre al 15 de desembre, serà els dimarts, no?
3: Els dimarts, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
1: I el lloc?
3: Sí, a la biblioteca de Cubella.
1: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
3: Esperem.
1: És a dir, que de dir, el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
3: Exacte. I que si veieu un cartell que diu ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dintre el grup, no? Com et sents sol, sola, vols compartir experiències, només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no? La persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà. Per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix. Llavors, la idea era com que s'interessin i que vinguin.
1: Són missatges molt, molt directes, no?
3: Exacte.
1: Qui no se sent sol o sol alguna vegada... O pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
4: Clar,
1: que ens passen, no?
4: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no?
3: Exacte,
4: el que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè és la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que han viscut, han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important.

0: a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'art-teràpia i de un taller del floral per fer un centre de taula de nadalenc. Però sí, sí, sí.
1: Per tant, hi haurà activitats, eh? No és només conversa ni compartir experiències.
0: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
1: Molt divertides, eh?
2: Sí. Sí, sí.
1: Molt dinàmiques.
2: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits. Per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De jo no he anat mai a una sessió psicològica. No és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
1: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, no sé, d'elles que serà molt dinàmic, no? Que podran fer centres florals, no? Per Nadal, és a dir, que hi vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions, sí. Tindreu no només vosaltres dues, no? Que...
2: Sí.
0: Farem
2: sí,
0: un taller d'art teràpia, també.
2: Sí.
1: Que què més?
0: L'expressió des de la no oralitat, la corporalitat i la, tot l'artístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
2: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, no, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? Mm. I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres.
0: Aquesta
2: i que se senten.
0: És la primordialitat.
2: Sí, que no se sentin. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidencialitat, no?, amb el tema sí. De que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que no han sentit el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, eh? És anem a fer alguna cosa xulo, uh-huh. Algú amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
1: Sí.
0: Sí, és per matins,
2: sí,
0: és veritat.
2: És però... la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
0: Esperem.
2: Clar, no? Uh-huh. És donar-nos una oportunitat a per què no, no? És són uns diners que són per la comunitat i que s'han d'aprofitar.
0: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. Sí. I a més sí. A més, aquí la meva companya és una crac.
1: Oh. Molt bé. En tot cas, no cal preparar-se res, no cal tenir cap problema concret,
2: no.
1: És a dir,
2: no.
1: Tu, lliurement,
2: sí.
1: No? Amb ganes, no? De,
2: sí.
0: De
1: participar del grup,
0: res
1: no?
0: De res. Sí.
1: De passar-s'ho bé, també, no,
0: Laura? De ser puntuals, això sí, perquè sí. Si no...
2: I que perdin aquesta vergonya, no? Poden pensar, ostres, és que jo no conec a ningú... Bueno, és que no passa res. És que potser el primer dia ningú diu res, no? I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
1: Uh-huh. Per tant, és fer el pas, no?
2: Sí.
1: Recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11:30, no sé si cal una inscripció prèvia... Si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
0: Aquí el cardellet posa només per WhatsApp les inscripcions.
1: Sí?
0: Jo sóc la d'aquesta, només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-27-69.
1: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica
0: bueno,
1: l'assistència que...
0: Sí. Uh-huh. Sí, sí, per saber com organitzem la sala.
1: Molt bé. No hi ha límit, no?, de no. Persones, és a dir, en aquest cas és gratuït, no?, recordem que també són sessions gratuïtes, i un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir, i,
0: sí,
1: perquè suposo que idees n'hi ha
0: de
1: moltes,
0: fet,
1: no?
0: De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui govelles, i serà dual, o sigui, perdó, seran dos cops l'any que es portarà a terme, més o menys. Crec que és molt necessari, el teixit de barri, crec que és la... L'acció comunitària crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de bueno, d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre del sistema de serveis socials, sí que és molt important doncs, l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa tot allò que et faci sentir part d'una comunitat i una experiència compartida crec que és bueno, el més necessari.
1: Mhm. I això forma part també del servei de primera acollida, no?
0: Sí, exacte. El servei de primera acollida, el Consell Comarcal, és el que promou aquest espai.
1: Un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no?, sobretot.
0: Exacte.
1: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més que no haguem

0: pregunta, tant que s'anima a tothom que faci el pas, no?
1: Exacte.
0: Que s'animin i qualsevol informació s'adrecin a aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-2769. Qualsevol, poden preguntar qualsevol dubte.
1: Qualsevol.
0: Però sobretot doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint doncs, que serà un espai molt dinàmic on, bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com dèiem, sí, no? Que a vegades costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
1: Sí, esperem.
2: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no? Sí. Que la finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
0: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar. Sota aquest lema, no? Recordem-ho. Ei, tu, sí, sí, tu, no? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
1: A tu, gràcies a tu.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I avui als estudis de Ràdio Cubelles ens acompanya la regidora de Polítiques d'Igualtat, Núria Planas. Benvinguda a la ràdio.
2: Hola, bon dia.
1: I avui volem repassar doncs, tot un seguit de temes relacionats amb la dona. Comencem amb la nova programació del Centre Violeta. Unes activitats doncs, que van del setembre al desembre. Fes-nos 5 cèntims aquesta nova programació.
2: Bueno, és una mica amb caire continuista de les activitats que es feien abans. Vale? Són els tallers que ens funcionen. Nosaltres anem una mica de prova-error i el que ens funciona doncs, intentar mantenir-ho i obrir-ho a més ciutadanes. No? Al final, bueno, ara comença el curs escolar. Vale, és el temps de que les dones deixen els nens a l'escola i tal i tenen més temps per fer activitats per elles mateixes i per a la seva formació i el seu autoconeixement. I llavors doncs, hem fet una nova programació de les coses que més ens han funcionat fins ara. Els continguts dels tallers, doncs hi ha tallers de diversos, des de costura, nutrició, hi ha una sèrie de tallers que es poden consultar a la web i al final és, doncs, hi ha molt força acceptació, tot i que hem començat ara a fer la campanya i que la gent encara està, jo que no sap si estàs de vacances o estàs treballant ja, però ja hem començat a fer la campanya, ja hi ha molta gent apuntada i bueno, doncs hi ha algun taller que encara hi ha, que ja veus que el tema de les eines de la recerca laboral, doncs encara aquest encara no acaba de funcionar perquè també la gent es comença a ficar al setembre amb aquesta amb temes d'ocupació i bueno, en principi correcte, es fa, estem molt contents.
1: Vaig a fer un repàs, una mica de les propostes, com deies, costura avançada, art-teràpia, gimnàstica, terapèutica, escriptura creativa, espai sensorial familiar, que aquest està adreçat a infants d'1 a 3 anys, el taller de polseres candela, que també porta molt de temps, no?
2: Sí, aquest porta, sí, ho l'hem fet cada edició i hi ha molta gent que s'apunta.
1: I espai de debat, és curiós, no?
2: Sí, l'espai de debat és la tercera vegada que el fem i l'espai de debat és una mica a lliure a l'acció de les persones que hi van. No és un tema concret, sí que està dirigit, però és una mica a veure en funció de les sensibilitats i dels interessos de les persones que hi van. Perquè moltes vegades et pregunten, espai de debat, de què? No? Llavors, és una mica a consens de les persones que hi van. Simplement és això, doncs, debatre.
1: Un moment de comunicació, no?, entre elles.
2: Sí,
1: De poder debatre sobre temes que elles mateixes tenen aquest propi interès, no?
2: Sí, és la tercera, és el tercer any que es fa i la veritat és que tinc molt bona acceptació.
1: Costura avançada, això vol dir que vau començar potser
2: amb l'inicial
1: nivell,
2: sí,
1: no?
2: Sí, clar, fem dos nivells aquí amb la costura i què passa? Que hi ha la gent que ja ha fet els nivells anteriors, doncs que li agrada, que li segueix, doncs han ficat. Al final fas una volta, un gir, vale? I fas la costura avançada. I al nivell inicial, perquè sempre hi ha gent que demana aquest és dels que més aviat s'omplen i que tenen molt bona acceptació. Em sembla que ja hi ha llistes, esperes i tot. O sigui que, sí.
1: Si parlem de l'espai sensorial familiar, de què tracta, no? Perquè s'ha adreçat de 1 a 3 anys.
2: Sí, bueno, aquest és un espai també s'ha fet en edicions anteriors i és bueno, es fa per sensibilitzar amb pares i amb els fills, vale? De manera de tocar els bebès, de fer-los massatge, d'estimular. Al final és...
1: Per tant, reben eines una mica d'aquesta etapa, també.
2: De psicomotricitat i és una mica de sensibilització pels nens.
1: I més coses, gimnàsia, terapèutica?
2: Terapèutica, sí, no es pensi ningú que anem a fer unes classes de spinning. No, són coses molt suaus, adaptades a qualsevol... Al final tothom s'adapta al nivell que exigeix el seu cos, però que és... Per recuperar funcionalitats i perquè bueno, les dones en segons quina edat també perdem elasticitat i tal, doncs és una manera de trobar-nos. Al final, molts d'aquests cursos, el millor és l'espai de retrobament. De fet, avui em comentaven és que ara ha estat aturat, no? L'activitat que tenen temps, que tenen ganes i tenen ganes de retrobar-se, doncs al final és això.
1: A més, també hi ha cursos que és una mica també com pel teu benestar, no? En el sentit d'elles, tu, taller de nutrició.
2: Nutrició saludable, sí.
1: Sí, sí.
2: Aquest també l'hem fet anteriorment i també és... Bueno, ara el farem... L'anterior vegada el va fer un home i ara hem agafat una dona perquè el volem dirigir més cap a la nutrició amb les edats així, la menopàusia i aquesta... Perquè al final... que jo vaig anar l'anterior, era el que requeria el públic. El públic que anava era perquè tenien necessitats nutricionals diferents amb aquesta edat de pues, la premenopàusia, la menopàusia, i al final és el que nosaltres estem escoltant sempre, els interessos de les persones que venen als tallers. Si ens vingués gent més jove, igual faríem un altre tipus de taller, vale? Però al final el públic que tenim, el que ens requereix és això, i llavors ens hem adaptat i hem adaptat una mica el programa amb aquest tipus de públic.
1: Molt bé, o sigui, són les demandes a la carta.
2: Exacte, una mica a la carta. Sí que el taller ja està licitat i tal, però sí que doncs, fem una mica de canvi de professional perquè al final els inputs que tenim és que les persones que venen, la demanda és aquesta.
1: I parleu també que properament, no?, voleu incorporar també noves activitats més aviat relacionades amb treball remot i gestió de l'estrès.
2: Sí. Això també, perquè bueno, també és el mateix, doncs nosaltres quan fem els cursos allà a base de parlar entre els participants i tal, veiem també que són els requeriments que té la gent. Al final portem una vida super estressada. Fa un moment estàvem tu i jo allà parlant d'això, doncs això, doncs que portem una vida super estressada i al final hem de trobar aquests espais per serenar-nos, per fer només això, deixar els mòbils, deixar i doncs, trobar aquest espai de retrobament que és necessari.
1: I com deies, no? Entre el setembre i l'octubre també farà aquest taller d'eines per a la recerca de feina, aquestes habilitats al món laboral, que bé, contínuament...
2: Aquest és el que encara no... Sembla que encara
1: costa
2: la gent...
1: Costa una miqueta, vols dir, no?
2: Sí, costa una miqueta. Bueno, també parlarem amb el Sol Cup, també, perquè segur que hi ha persones que no s'han adreçat directament al Violeta i també a través del Sol Cup ho podem vehicular. Però costa una miqueta perquè és això, que encara sembla que estem a l'agost, finals d'agost, principis de setembre, i encara la gent encara no s'ha posicionat en el tema de recerca de feina.
1: Molt bé, i llavors, clar... per conèixer una mica més en detall dies i horaris i capacitat, no? Perquè suposo que són limitades,
2: sí.
1: Tot això...
2: Està a la web.
1: A la web,
2: sí, s'ha de consultar. De fet, hi ha un formulari per inscriure's també i tota la informació a la web i si no, directament al Violeta. Nosaltres allà la porta està oberta i està oberta a tothom i que vinguin i que sigui per veure com és l'espai i que és un espai segur, és un espai... pensat per les dones, dirigit per dones, vull dir, al final és un lloc de retrobament.
1: Cubelles.cat, recordem la pàgina web on poden trobar aquests formularis a través de la mateixa agenda.
2: Sí.
1: Aniran doncs trobant,
2: o a través de la notícia també.
1: També.
2: Sí.
1: Heu ficat els enllaços.
2: Sí,
1: molt bé. Parlem també de la nova fira per posar en valor el talent femení. Com neix? I, no sé, això és una novetat, no?
2: Sí, això és una novetat que va sortir nosaltres totes les activitats que fem al Violeta les fem a través del Consell Comarcal i les fem juntament amb Canyelles i Olivella. I amb aquesta fira doncs, vam trobar un grup de dones de Cubelles i d'Olivella, Canyelles aquí no participa, però nosaltres vam trobar un grup de dones d'Olivella i de Cubelles que eren artesanes i que volien promocionar, al final el que estem promocionant és el talent de les persones del nostre poble. No? I llavors al final hem fet com un intercanvi, les d'Olivella vindran a Cubelles, les de Cubelles aniran a Olivella i farem dos dies de fira, un aquí a Cubelles que serà el dia 3 d'octubre, al passeig, que esperem que faci bo, i un altre dia que anirem a Olivella, que ara no recordo quin dia, però més endavant anirem a Olivella, també les mateixes dones, i amb la idea de ficar els productes, explicar el talent que hi ha, les persones que puguin allà interactuar també, que la interacció també és molt important per nosaltres, que les dones entre elles facin coixí, que facin... I al final és una idea nova que hem de veure quina resposta té i al final farem la valoració, però és la primera vegada que es fa.
1: Molt bé, per tant, una novetat. 3 d'octubre aquesta fira al passeig, suposo que ara esteu doncs, captant una mica aquest interès, no? S'han d'inscriure o com, sí, com ho feu, això?
2: Sí, de fet ja tenim el grup de dones que...
1: Ja el teniu tancat? Ja tenim,
2: bueno, sí? No sé si està tancat, però sí que doncs, sempre està en marxa, i que això fa temps que ho estem preparant, que si alguna dona que es vol apuntar, que encara està a temps, que vagi, que pregunti, però que en principi sí que ja tenim aquesta activitat, ja fa temps que l'estem planificant. I amb Olivella també, vull que fa temps que es planifica, i si alguna dona que es vol estar interessada, nosaltres ens volem a participar també.
1: Molt bé, el dia està clar, 3 d'octubre, al Passeig Marítim. Com ho heu previst, això? No sé si serà una estona al matí, com fareu...
2: Serà una estona al matí i pensem que bueno, el 3 d'octubre hi haurà el Covermut també. Ah. Nosaltres la idea que fem és de que les activitats siguin solidàries, no? De que no, la gent... que potser no ve directament per aquesta fira, però que se la trobi. Vale? I ficarem, seran 2 espais diferenciats, però estaran, doncs, la fira aquesta la ficarem on està l'oficina de turisme i el Covermut serà a l'altra banda del passeig, però al final serà el mateix espai. I amb la idea de que això, de que la gent vagi vehiculant-se d'un lloc a l'altre i que tothom pugui gaudir de les dues coses.
1: Així que ja tenim també data del Covermut,
2: sí,
1: que hem d'anunciar d'aquí un mes.
2: D'aquí un mes,
1: aproximadament.
2: Sí, aproximadament. Esperem que aquesta vegada sí que la puguem fer, que no faci una dana, que no hi hagi res, perquè bueno, hem tingut bastanta pega amb això. I sí, la idea és promocionar les dues coses. Com que soc la regidora de les dues àrees, sempre intento ficar les dues coses alhora.
1: Molt bé, del Covermut doncs, en parlarem més endavant quan ho tingueu tot més lligat,
2: sí.
1: Amb l'esperança, com dius tu, no?
2: Sí, home.
1: De que es pugui tirar endavant i no sortir cap contratemps.
2: Sí, el que passa que és que bueno, el passeig, el no tenir... O sigui, la que hi ha aire, és molt complicat muntar coses allà pel tema de la fira. Una fira s'ha de muntar amb 2 o 3 dies d'antelació i doncs, si hi ha inclemències del temps, doncs no es pot muntar. Al final, la seguretat dels treballadors és el més important.
1: Uh-huh. Aquests imprevistos, aquest canvi climàtic, que estem parlant molt,
2: sí,
1: també.
2: Sí, sí. Ara, mira, aquest estiu no hi ha hagut cap dia així que deia, però, bueno, no
1: bueno,
2: sabem.
1: Sí, també, vulguis o no, la Festa Major ha tingut els seus...
2: Bueno, però no, es va poder...
1: Es va subsanar, no?
2: Sí,
1: el foc
2: no. El problema de la Festa Major és més aviat el foc sí.
1: Sí.
2: El Pla Alfa.
1: Molt bé. Parlem ara d'un altre tema. Parlem del programa Concilia, que és un altre dels temes que també teniu anunciats, no?
2: Sí, el tema del Concilia. És el temps de cures, que és el servei que donem des del Consell Comarcal per nens de 3 a 14 anys, que és un espai d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin espai per elles mateixes. Vull dir, al final, la idea és que els nens estiguin cuidats i facin activitats, però no és tan dirigit amb els nens, que també, però també amb les mares, que aquest espai tinguin per fer, doncs, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la. No? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer les seves tasques que potser no podrien fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
1: Molt bé, és una franja bastant àmplia.
2: Eh? Sí. Sí, sí. I es fa, bueno, funciona molt bé, cada vegada hem anat augmentant, de fet ara també es fa els dissabtes al matí, que es fa ja el Violeta. Es fa a l'escola Charlie Rivel els dilluns i els divendres i a la de Vol al Mar de dimarts a divendres i els dissabtes al Violeta. I llavors és una cosa que aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més, uh-huh. I bueno, al final és això, de la tarda de les 4:30 que deixen anar a l'escola fins a les 7:30, que les mares puguin tenir un espai per elles.
1: Molt bé, recordem-ho, infants entre 3 i 14 anys, no? Agafa
2: sí,
1: tota aquesta franja, no?
2: Sí, i és un servei totalment gratuït. Simplement s'han de donar d'alta al Consell Comarcal i està limitat perquè nosaltres el que volem mantenir és el nivell de nens idoni perquè les monitores puguin estar per ell. Està limitat per hores, però que si hi ha hores i hi ha nens i que estàs disponible, aquesta limitació tampoc no la tenim en compte. Vull dir que, uh-huh. si no hi ha un volum excessiu, nosaltres ens intentem adaptar perquè tots els nens tinguin cabuda.
1: I podem doncs, també llegir la informació publicada que el servei també contempla organització de casals específics, no?
2: Sí, doncs la Setmana Santa se n'ha fet, pels Nadals també se'n fa un específic. Nosaltres hem intentat, el juliol es va fer, a l'agost ja no, però el juliol sí que també es va fer. Llavors intentem que, doncs, que aquestes temporades que no tenen escola, que els pares tinguin aquest temps.
1: I per donar xifres, ja que estan publicades, durant l'any 2025 un total de 143 infants estan fent referència als dos municipis, no?
2: Sí, sí.
1: Cubelles i Olivella.
2: Canyelles també, eh?
1: I també, bé, sí. Doncs aquesta informació posa Cubelles i Olivella, en tot cas suposo
2: que
1: seran...
2: El que passa que poder a Canyelles no ha acabat de funcionar i potser a Canyelles no, però de fet l'ofereix el Consell...
1: També ho fan.
2: Sí, l'ofereixen als tres municipis.
1: Molt bé, 53 nenes, 90 nens, són les xifres que donen, sí. Per tant és un servei que sembla que bé. Que
2: sí, aquesta... sí, cada vegada s'ha anat ampliant i cada vegada funciona.
1: Funciona,
2: sí, sí.
1: No sé si vols dir alguna cosa més del Concilia, perquè tenim altres temes a comentar, regidora.
2: Bueno, en principi que sí, que la informació també està a la web, que si la gent està interessada, que s'ha d'apuntar a través de la web perquè ha un registre previ per tenir les dades de les mares i dels nens, però en principi el servei s'ha de demanar amb 24 hores d'antelació, el funcionament és molt senzill i, bueno, que funciona i que els nens estan ben atesos.
1: I anem ara cap a la campanya del 25N, no? Queda encara temps, però sembla doncs, que ja es posa en marxa, no?
2: Sí, sí, estem preparant tant l'Octubre Trans com el 25N. De fet...
1: Val, comencem per l'Octubre Trans, si vols,
2: encara
1: per ordre.
2: Encara no faré spoiler, eh?
1: Per on vols començar?
2: Simplement això, que nosaltres les dates assenyalades volem que tinguin un seguiment i que hi ha dates que costen més que les altres, que hi ha dates que la gent té més incorporades, però que nosaltres vetllem perquè no es perdi cap, i que també amb el Consell Comarcal, tant amb el CIAT com amb el SAI, intentem manifestar-nos de fer activitats durant tot això, i estem fent la programació de l'Octubre Trans i també del 25N.
1: Val, per tant, esteu ara, diguem, organitzant.
2: Organitzant, eh? Exacte, organitzant.
1: Ens deixem alguna cosa...
2: No.
1: De moment hem tractat aquests temes.
2: Sí, en principi no. Bueno, ja també tenim el tema del programa Abric, que és el atén a dones i amb fills amb problemes de violència de gènere. Vale? És un programa que també funciona fa temps amb el Consell Comarcal també, tot ho vaig dient tot el rato Consell Comarcal. Uh-huh. Vale? Sí, és un programa que funciona fa temps i que al final, malauradament, és un programa que segueix requerint però que funciona bé. Llavors nosaltres el volem mantenir perquè mentre hi hagi aquesta necessitat de tenir aquest suport amb les dones i amb els fills que tenen patit situacions de violència de gènere, doncs ens en anirem mantenint. I bueno, els punts liles, totes les activitats que, bueno, que nosaltres quan fem activitats intentem tenir sempre una carpa del punt lila que també funciona molt bé i que l'assessorament que fan no és només de violència sinó és de prevenció, de salut, de relacions, és un programa molt ampli i aprofito bueno, nosaltres a la Barema també estarem i aprofito la gent de que vingui a la veure a al servei del Punt Lila per assessorar-se i per simplement apropar-se. És una eina didàctica molt important.
1: Molt bé, doncs queda dit. Jo crec que hem fet un repàs de moment.
2: Ràpid, eh? Hem fet un repàs de tot.
1: Sí, sí. Núria Planas, regidora de Polítiques d'Igualtat, de moment ho deixaríem aquí, sí. I a mesura que vagin avançant els dies, vagin sorgint notícies, la tornarem a convidar aquí a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova, que també el podeu trobar a l'Instagram, Adrià Carné, podòlogo a Instagram, doncs ens dona també aquests consells que ens porta avui. Adrià, bon dia.
1: Bon dia, encantat.
0: I avui parlem del peu cabo.
1: Sí.
0: Que sembla una cosa
1: sí,
0: estranya.
1: Sí, sona raro.
0: Però explica'ns què és el peu cabo i ens expliques què en parlem avui.
1: Doncs mira, el més fàcil de dir és que és tot el contrari que un peu pla. És un peu amb molt de pont, ¿vale? És un peu, doncs, el típic, si veieu alguna persona que té un peu amb super arquejat, amb molt de pont, se li diu peu cabo normalment, o peu supinat.
0: Se'n parla més dels peus plans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el típic, sí.
0: Perquè tenien associat el tema que semblaven inútils.
1: Sí, sí.
0: Deien a la mili, eh?
1: Sí, sí, sí. Sempre tothom coneix els peus plans, però els peus cabo o amb molt de pont no se'n parla tant.
0: Molt bé, i doncs parla'ns tu. Què comporta això?
1: Vale, he escollit aquest tema perquè vull vull explicar la relació entre el peu cabo i els esguinços de turmell, perquè al final amb el peu una de les accidents més típics, no?, és fer-se un esguinç de turmell. Jo crec que qualsevol oient que ens escolti, de petit o de gran, en algun moment, o s'ha torçat algun cop el turmell, o ha fet la típica reblincada, que és com si te'l vas a torçar però es torna a corregir sol, gràcies a la meravellosa propiocepció.
0: Sí, sí, sí.
1: D'acord? I al final vull explicar una miqueta per si hi ha algun oient, que segur que hi ha algun oient que té el peu cabo, que pugui tenir un compte i vigilar.
0: Pot ser que ho tinguem i no ho sabem?
1: És...
0: O això normalment ens ho veuen i ens ho diuen.
1: No, el que sí que sol passar... O sigui, si tens un peu cabo, normalment ho saps, ¿vale? Perquè tant en repòs com en càrrega, o sigui, sense arrepenjar el peu al terra o arrepenjant-lo, sols veure que tens molt de pont o t'ho han dit o... Bueno, es veu. El que sol passar és el contrari. Hi ha gent que realment és un peu pla, però quan té el peu en repòs sembla que tingui molt de pont. O sigui, tu, per exemple, si estàs amb la cama creuada i et mires el peu, sembla que tinguis un superpont i dius, no, jo tinc un peu molt de pont. I de cop, quan et poses dret, tens hiperlaxitud o tens... Mm-hmm. ¿Vale? I el peu pot quedar totalment pla. ¿Vale? Llavors, per això s'ha de mirar sempre com és el peu amb càrrega, ¿vale? No amb repòs. Perquè al final tots quan estem en repòs tenim el peu relaxat, el que seria l'avantpeu, la part dels dits està flexionada, hi ha una flexió plantar de la part anterior del peu i sembla que sempre que hi hagi més pont del normal. Inclús amb una persona amb un peu molt pla, si està amb el peu en repòs estirat amb una camilla, al final com que hi ha una flexió plantar del peu, una flexió cap a baix, sempre sembla que hi hagi més pont del que hi ha. D'acord? Llavors el peu cabo és quan l'estructura anatòmica del propi peu, tot el peu, tota la formació dels ossos ha agafat aquesta orientació. Vale? Al final tots tenim els peus amb els mateixos ossos, però i això és molt maco d'estudiar, perquè jo quan ho estudio, que òbviament sempre segueixo estudiant, hi ha molta bibliografia americana, sobretot perquè són els que més van estudiar, sobre diferents canvis anatòmics de les estructures òssies, per exemple el calcani, que és l'os del taló, en relació a l'estragal, al navicular, que són ossos principals del turmell, doncs pot ser que hi hagi gent que amb el temps se li ha canviat l'orientació i els angles o els eixos de força estan canviats. Llavors, tots tenim els mateixos ossos, però un tindrà una orientació, un altre una altra, i això farà que tingui una forma o una altra.
0: Mm-hmm. Clar, i això depèn molt de com camines, no? De com apoies els pesos, entenc. Mm-hmm.
1: De fet, al contrari, és com camines depèn molt de la forma del peu.
0: Sí,
1: sí. Sí.
0: I això no es tracta. És a dir, si tens el peu així, tens el peu així.
1: Bueno, sí i no, perquè al final podem fer un tractament conservador, ¿vale? O un tractament invasiu. ¿Vale? Un tractament invasiu seria una cirurgia. Hi ha gent que al final li han de fer operacions, que normalment són osteotomies. Sembla una osteotomia simplement significa osteo os i tomia tallar, o sigui, tallar l'os. ¿Vale? Llavors, si tu, per exemple, tens un calcani, que és l'os del taló molt invertit, molt tirat cap a fora, no? Com si tinguessis el peu ja torçant-se, es pot fer una osteotomia, es fa una cunya, es treu un trosset d'os, es fixa i queda el peu més recte, més neutre. Llavors, no tens... Vull dir que es pot jugar. Òbviament, aquestes coses no es fan si no és un cas molt exagerat. Inclús com un peu pla també es pot operar i que tingui més pont. Vull dir, es poden fer virgueries. Però el que sobretot intentem, quan hi ha en aquest cas un peu cabo, és intentar que la biomecànica d'aquell pacient el dia a dia sigui més còmoda o evitar-li dolors que li generin. Pots tenir un peu amb molt de pont, però que el que seria el turmell sigui neutre, estigui recte, o pots tenir una persona amb molt de pont que el turmell ja estigui supinat, que estigui cap a fora. Al final, si penseu en un esguinç que gairebé sempre és quan el peu se'ns en va cap a fora. ¿Vale? I per què? Perquè la pròpia anatomia del turmell, del peu, del calcani, de les l'astràgal estan una mica invertits o supinats, que vol dir que estan tirats cap a l'exterior. Vale? Llavors el peu, la trepitjada, sempre entra una mica de la banda externa. Per això també és normal que la majoria de gent desgasti el calçat una mica per la banda de fora. Això és lo normal. El peu ha d'entrar així, ha d'entrar cap a fora. Però si tenim un peu que és excessivament supinat, excessivament cap a fora, si entra massa inclinat cap a l'exterior, igual no passa res la majoria de dies, però un dia trepitjant una superfície irregular o amb un calçat més tou o més dur o amb més taló o menys taló, se'ns en pot anar i fer un esguins, vale? Fer el típic esguins. Llavors aquí sí que doncs, amb calçats específics o inclús amb plantilles que solem posar com unes cunyes externes per fer com una aleta de suport per evitar que se'ns en vagi, treballant exercicis de propiocepció per treballar la musculatura i els reflexes, etc. Llavors hi ha marge de moviment.
0: Evidentment això ho ha de veure algú. Vull dir, nosaltres podem veure que tenim alguna característica, però algú ha de venir i veure-ho, no?
1: Sí, al final, òbviament, nosaltres com a especialistes en aquest sentit estem cada dia veient coses d'aquestes i ens és molt fàcil veure-ho. El que passa que després hi ha casos i casos que són més macos, més complexes, que, per exemple, ens trobem a vegades persones que tenen un peu pla i un peu cabo. Vale? Això al final és perquè el cos ha fet una compensació d'una dismetria. Si tens una cama més curta o més llarga, vale? Quan un peu té molt de pont, l'articulació del turmell està més elevada, més cap amunt. I quan un peu s'aplana, l'articulació del turmell està més cap al terra. Llavors, una cama es pot compensar amb l'altra o l'altura fent un pont més alt o un pont més baix. Hi ha moltes compensacions. Inclús pot ser que tinguis un peu amb molt de pont, però només el mig peu, el que seria l'arc, però després el taló el tinguis perfectament neutre, en una posició perfecta. Hi ha moltes variacions anatòmiques. Després també s'afecta el genoll, hi ha gent que té els genolls cap a dins, que es diu genuvalgo, i gent que té els genolls cap a fora, que es diu genuvaro, o inclús les tíbies, poden ser tíbies vares, vale? Tíbies que el que és la pròpia tíbia de la cama que estigui com inclinada. Si us hi fixeu, hi ha gent que camina i sembla que porti un cavall, com jo.
0: Sí, els futbolistes, no? Sí. Això és molt típic.
1: De fet, és més típic en homes, d'acord? El genuvaro, que és aquestes cames, el que es diu garrell, vale? Que són les cames arquejades, com en parèntesis, és més típic en homes, i el que sí que jo he observat amb el temps, que això la veritat que no ho he estudiat, però ho he vist veient molta gent, és que els homes que tenen genuvalc, que és el contrari, que és els genolls cap a dins, com en creu, solen ser homes que tenen o han tingut sobrepès. Vale? I aquí ja afecten unes lleis de creixement, que depèn del pes que s'apliqui en les metàfisis, les zones de creixement ossi, fa que creixi més una banda que l'altra. Però és molt més comú en senyores, en dones, si ho mireu al carrer, veureu que la majoria de senyores solen tenir genuvalgo, que és el genoll cap a dins una mica, com que els genolls toquen més que els peus. Vale? I els homes solem ser més varo, que són més tipus garrell. Doncs què passa? Si tens un peu molt de pont i a sobre tens varo, o sigui, tot està inclinat cap a fora, doncs és més fàcil que se't pugui fer un esguins de turmell.
0: Sí. Bueno, és un símptoma, no?
1: Sé que és complicat, hi ha molta cosa, però...
0: No, però que pot ser un símptoma per potser mirar-s'ho, no? De dir, ostres, jo aquest turmell, coi, qualsevol cosa se'm rebrinca, se'm va cap en fora... Pues potser pots fer una revisió d'això i trobar aquestes...
1: Sí, inclús a casa mateix tu pots... Molta gent ho nota. O sigui, la gent ja et ve a vegades la consulta dient no, és que jo noto que tiro el peu cap a fora, no? Llavors ja dius, vale, segurament tingui un peu cabo o tingui un peu molt supinat, etc. I hi ha gent que no, que li veus tu, o inclús inestabilitat. Però tu a casa, per exemple, si poses el mòbil al terra gravant i et graves caminant endavant i enrere, tu mateix pots veure si se t'està anant el peu cap a fora. Passa, òbviament, tu no et faràs el tractament, aniràs a un podòleg o podòloga que et faci, normalment, aconsellar-te un calçat específic o ja fer una plantilla que eviti aquest moviment.
0: Bé, és una altra cosa a tenir en compte, no? A vegades, d'aquestes cosetes que moltes vegades són senyals que ens va enviant al cos, no? I que si estem alerta, doncs... les podem detectar ràpidament.
1: Sí, sí.
0: En tot cas, no té més, no? O sigui, no passa res, no és res perillós per la salut, tenir un peu...
1: No, l'únic que, per exemple, així a trets generals, entre cometes, un peu pla sol donar més problemes biomecànics de dolors de genolls, esquena, lumbar, caderes, etc. Per què? Perquè un peu pla crea una rotació interna excessiva. Les rotacions, quan tu aplanes el peu, no només s'aplana el pont, sinó que tota la cama l'acompanya cap a dins fent una rotació interna. I això pot fer que hi hagin moviments articulars que no haurien de fer aquell moviment i es crea una fricció entre l'os i el cartílag, etc., i crea més artrosis. Llavors, per exemple, tractem molta gent que venen del trauma o que ja venen directament a nosaltres per artrosis de cadera, de genoll, d'esquena, i li hem de fer un estudi biomecànic, mirar com camina, tenim unes plataformes de pressions per veure bé la trepitjada, les pressions, etc., i fem una plantilla orientada a evitar aquesta compressió articular o aquesta fricció articular. I en canvi un peu cabo, un peu molt de pont, normalment no hi ha tanta afectació articular a nivell superior perquè sol ser una articulació més estable, però sí que és més agressiu l'impacte. Vale? Normalment en un peu cabo sol haver-hi molta pressió al taló i a la part de davant, que seria inclús quan veiem la imatge a la plataforma, es diu imatge de doble taló, perquè no hi ha contacte del mig peu, només es veuen dos punts de recolzament, i poden ser peus més inestables i que sobretot tinguem com més, que notem molt el taló i la part de davant, no? El típic peu que surt amb durícies a la part dels metatarsians i a la part del taló, doncs el que se sol recomanar és calçat amb una certa amortiguació, i si no, quan fem plantilles, doncs són plantilles que tenen un pont molt marcat, perquè intentem deixar el pont ben estable i ben relaxat a la plantilla, i posar materials amortiguants de màxima qualitat, que de fet fem servir materials certificats per alleugerir al màxim aquestes pressions, val? Llavors solen ser més acomodatives.
0: Bé, en tot cas, com sempre diem, si trobem alguna molèstia o veiem algú que no ens quadra, doncs el millor és anar a un professional. En aquest cas podeu anar a fer una visita a l'Adrià, al centre Líacs, a Vilanova i la Geltrú. Podeu mirar les seves històries a l'Instagram, que a més tot això que ens explica li posa imatges i a vegades doncs, també ajuda a entendre-ho millor.
1: És fàcil de veure, sí.
0: I si teniu qualsevol dubte, també us podeu posar en contacte amb la ràdio, deixar el missatge i nosaltres li traspassarem amb ell i la respondrem. Adrià, doncs moltes gràcies, com sempre, per il·lustrar-nos i per donar-nos doncs, tots aquests punts de vista que a vegades no en som conscients i que tots tenim peus.
1: Pues a vosaltres, un plaer, el que vulgueu.
0: Adéu-siau.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
3: Fuster.
2: Bon
3: dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: I parlem ara d'una exposició titulada Cubelles en clau de vi. A l'altra banda del fil telefònic tenim l'Arantxa Manrique, que és coneguda a Cubelles, artista local, i a més una persona doncs, que està vinculada a diferents espais com el Violeta, i també té un espai propi, el seu negoci, doncs, tot just al carrer Major. Amb ella volem parlar en aquesta ocasió d'aquesta exposició, com dèiem, Cubelles en clau de vi. Anem a saludar-la. Arantxa, benvinguda.
4: Hola, Àngels, bon dia. Gràcies per convidar-me.
2: Explica'ns una mica, Arantxa, en què consisteix aquesta mostra que podem ja veure, ja està muntada a la Biblioteca Municipal de Cubelles i que es podrà visitar fins al 30 de setembre. Explica'ns, què mostres?
4: Bé, doncs la Núria va contactar-me, la directora de la biblioteca, per dir-me que cada setembre farà una exposició relacionada amb el món del vi o de la vinya, i em va dir si volia participar perquè havia vist unes obres que jo ja tenia pintades amb els tanins del vi. El que passa és que aquestes obres que jo tenia n'eren 5 i no eren suficients. Ja les havia tingut exposades de manera col·lectiva amb Crea Cubelles al Centre Social al setembre de l'any passat. I llavors li vaig dir, no et preocupis, que en faré més. I a partir d'aquí doncs, vaig començar a fer un recull d'imatges tretes de l'arxiu dels Amics del Castell, que està penjat a internet. Vaig estar buscant com eines també que es feien servir per baramar i doncs amb una mica d'aquestes imatges de referència vaig com reinterpretar-les i pintar-les amb els seus tanins.
2: Parla'ns una mica d'aquestes imatges. Allò no les podem explicar totes, no? Però artísticament com s'interpreta una obra i què hi podem veure? Per que ens posis algun exemple, vaja.
4: Aviam, de tota l'exposició, van 21 obres, si no m'equivoco, n'hi ha 5 de molt grans, que són la mateixa imatge, però pintada amb diferents tanins, és a dir, són 5 raïms grans pintats amb tanins de macabeu, amb tanins de somon negre, d'ull de llebre, de xarelo... Llavors, ja, les mides es van anant fent petites, llavors hi ha dues obres que representen imatges més com de celler, de l'elaboració del vi, hi ha unes botes i una premsa, després també es van fent com més petites, i hi ha dues imatges de la vinya, una és una vinya en conreu i una altra és un cep, i a partir d'aquí cada vegada es van fent més petites i hi ha 4 obres que representen eines, 4 obres que representen el món de la vinya Cubelles amb les famílies que jo vaig trobar que havien tingut vinyes i havien tingut aquestes propietats i havien cultivat el vi, i 4 imatges de 4 racons del poble que em van semblar bonics i són els que vaig triar, però per gust estètic, bàsicament, i per imatge emblemàtica, també, no?
2: Parteixes de fotografies d'arxiu. Aquest arxiu, d'on surt?
4: Doncs surt d'una web que tenen els Amics del Castell, on allà hi disposes d'unes doncs, imatges relacionades doncs, amb aquest món del vi. I llavors, doncs per les fonts que hi ha en aquella web, tenien propietat de vinya a la família Morgada, la família Pedrell i la família Granell. Llavors, ahir, just quan una de les assistents a l'exposició la van a veure i em va dir, doncs, els nostres avis també tenien vinyes a Cubelles. El que passa que són unes imatges que no estan en aquest arxiu. Llavors, bueno, doncs vaig triar doncs, aquestes imatges, ja et dic, Morgades, Granell, I d'Espadrell també vaig fer alguna imatge, però no vaig ser capaç d'interpretar-la. Llavors, ja et dic, aquestes imatges de persones del poble que hagin tingut relació amb el món de la vinya, perquè també s'ha de dir que Cubelles és de pagès i ha estat dedicada al món del canvi de pagesia, però no ha sigut l'especialitat la vinya, a el que s'hi hagin dedicat. Aquestes imatges són una de la família Morgada i una altra de la... I les altres tres són de la família Granell. I són imatges que es veuen doncs, dues persones, no? L'avi de la masia Granell, amb el tiet, carregant una bota, descarregant doncs, aquest raïm, no?, que havien collit. Després es veuen, en les de la família Morgada, es veuen doncs, com persones darrere de les vinyes que estan collint. I després una de les de la família Granell té com a característica que des de la vista de la masia hi ha un burro que està carregant un carro amb aquest raïm que han collit i que han de descarregar i llavors es veu el burro, no? I de fons es veu l'església.
2: Uh-huh. Molt bé, aquesta és la reinterpretació artística, no?, que fas tu d'aquestes quatre imatges i quan s'anuncia que utilitzes compostos naturals del vi o polifenols o, bé, provenients de la pell, llavors, parts llenyoses del raïm per crear-les, d'on treus tot aquest material? No sé si t'hi dediques tu també una mica a la pagesia.
4: Aviam. Aquest material el tret d'un celler amb el que jo li compro els vins amb els que faig els tastos en el meu propi negoci. Llavors, és un celler que és de superquilòmetre zero, són tots els seus vins amb elaboració 100% natural, són vins que no estan macerats amb sucre, per tant, justament el que els dona la graduació amb aquests vins són els propis tanins, no? Un cop s'ha premsat tot i han exprimit fins a l'última gota de líquid que queda dintre del raïm, tot això que sobra es fa una pasta que sura i llavors fa com un tap i fa que maceri i agafi graduació aquest vi. Llavors, amb això no em fan res. Llavors jo els demano que m'ho guardin i a mi m'agrada experimentar. Llavors, doncs, arrel de portar-m'ho i anar veient, no?, com pintaven pues, aquests residus orgànics, doncs vaig arribar a fer les obres.
2: Uh-huh. Molt bé. No sé si ens deixem algun detall, no?, d'aquesta exposició Cubelles en clau de vi, que a més és una data idònia, no?, aquesta exposició es mostra just doncs, quan coincideix la celebració Cubelles d'aquesta edició número 39, no?, de la Festa de la Brema, una exposició que es pot veure durant tot aquest mes de setembre a la biblioteca, un lloc també, vaja, crec que maquíssim, no?, amb molta concurrència.
4: Sí, a més és que la biblioteca té una sala d'exposicions que és preciosa, o sigui, ara mateix és la millor sala que hi ha a Cubelles per poder exposar. És una sala que és àmplia, està climatitzada, té el fons de paret negra que qualsevol cosa que hi posi li ressalta. Llavors, bueno, jo penso que és un lloc ideal. A mi em va agradar molt que la Núria comptés amb mi i la veritat és que l'he muntat amb molt de gust i l'he pintat també gaudint-la, no? Que al final, doncs una mica el fet de dedicar-me a la pintura és per això.
2: Aranja, parla'ns una mica també de tu, jo et conec, no?, però una mica com et descrius, com és l'Aranja Manrique i una mica aquesta faceta artística, no?, perquè vas projectant nous projectes, no?, vas creixent, no?, ara mateix, què fa l'Aranja, no?, i d'on li ve aquest art?
4: Ai, Àngels, aviam...
2: Fa temps, no? O sigui, l'Aranja, quan comences amb aquest món? És a dir, per una mica, conèixer una mica més de tu, no?, a nivell artístic, i el que et porta, no?, a dir, doncs, jo vull seguir per aquí.
4: Doncs la veritat és que jo he pintat sempre, des de molt petita. A mi, de petita, quan els nens els hi preguntes, tu de gran què vols ser? Jo sempre deia pintora, però era una cosa que després no pensava mai que seria una realitat, no? Tampoc és que ho hagi perseguit com un somni, sinó que ha estat una cosa intrínseca dins de la meva vida. Per tant, és que, com que sempre he estat pintant, sempre he tingut la necessitat d'expressar, aquesta és una via que sempre m'ha anat molt bé. I el fet de crear no el visc com un procés que em dona un resultat, sinó el visc com un procés que m'ajuda a expressar i a transformar-me. Llavors, per això justament faig art-teràpia. Jo he estat molts anys treballant a escoles com a educadora infantil, he treballat amb alumnes amb necessitats educatives especials durant també molts anys, i bé, doncs, arrel de, paral·lelament, de mentre que jo feia aquella professió que jo havia estudiat, jo sempre tenia la necessitat de crear, doncs vaig dedicar-me a formar-me en art-teràpia per poder oferir això també als altres, no? Primer, perquè el món de la docència sento que es queda curt a nivell d'acompanyaments emocionals, i després perquè és una necessitat que tinc. O sigui, per mi pintar, crear, modelar, és com respirar. Llavors, no puc com no fer-ho. I llavors, com que està a dins meu, doncs que menys que rentabilitzar-ho també, no?
2: I tant. I hem de dir, doncs, que t'has obert un camí, no? Aquí a Cubelles, on ets empresària local i bé, doncs ofereixes tot tipus de tallers. No sé si també vols aprofitar aquest moment aquí a la ràdio per donar a conèixer també el teu negoci.
4: Bé, doncs, ja que tinc l'oportunitat, aprofito. Tinc el taller d'art al carrer Major, està just davant de la Salseta, un local molt petitet, on ja tinc un màxim de 10 persones o 10 infants. Tinc tallers infantils cada tarda, de dilluns a dijous. Els divendres, doncs, tinc un grup d'adults. I, paral·lelament, faig altre tipus d'activitats, doncs, com ja són pintura guiada amb degustació de vi, art-teràpia grupal o individual, i tallers que m'encarreguen, doncs, per diferents esdeveniments, i també, doncs, per team building, per fer cohesió d'equip. La veritat és que l'art és una eina que pot proporcionar molts moments de benestar, i està bé, no?, que arribi com a molts àmbits i a molts llocs, perquè la gent té una oportunitat de conèixer i connectar-se amb si mateix a través de l'art, i a mi m'encantaria que ho provessin, perquè la veritat és que és increïble.
2: Doncs, Arantxa, et coneixem una mica més, ara ja podem fer-nos una mica més a la idea de, doncs, de la teva faceta, no?, i d'aquest interior que portes, no?, aquesta artista, que a mica en mica anem veient, doncs, la teva obra, no?, també els teus tallers, i hi ha molta gent que gaudeix també de tot això que mostres i que ensenyes. Tot un aprenentatge, no?, per tothom, no?, per tota la gent que d'una manera o altra participen d'aquesta art-teràpia, com deies tu, i de tot això que mostres a través del teu negoci. Arantxa, amb Enrique, ho hem de deixar aquí, en tot cas, Festa de la Verema. Què et sembla també una mica aquesta festa, i que hi hagi aquest homenatge i aquest record cap a la pagesia?
4: Bueno, doncs, la Verema sempre ha estat, no sé, jo la recordo des de petita, des de quan es triaven les pubilles fins a quan participaven per ser pubilles. És una manera de donar-li un espai en la memòria i seguir reivindicant aquest món de la pagesia i de relacionat amb el món del camp, que ha format part de la història del nostre poble.

0: horari d'obertura al públic. Moltes gràcies, Arantxa, per aquesta entrevista. Que vagi molt bé i bé, ja seguirem parlant segurament en una altra ocasió d'altres temes, perquè l'Arantxa doncs, fa moltes coses aquí al municipi. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi i fins la pròxima, Àngels.
0: Gràcies.
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o amb parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable. Estava ara al matí, això sí, amb sol i cel clau, amb algun núvol puntual, mentre que a partir de migdia els núvols començaran a augmentar, primer amb núvols baixos, i a partir de mitja tarda es aniran fent més abundants. El cel es taparà al vespre i entre el vespre, nit i matinada, esperem pluges, ruixats i tempestes de distribució irregular, normalment de curta durada, però localment d'una certa intensitat. Es poden acumular puntualment quantitats per sobre dels 20 litres en 30 minuts. Les tempestes poden ser intenses durant la nit i matinada sobretot. A banda d'això, la temperatura avui ha pujat una miqueta, s'ha situat en els 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui quedarà una mica més curta que ahir, ja no pujarà tant, i estarà al voltant dels 27 o 28 graus amb una humitat alta. Vents en conjunt febles i variables ara al matí, de garbí a la tarda, més reforçats al final del dia, sobre el moment de tempesta hi pot haver alguna ventada més forta, i situació marítima dominada pel marejol, sobretot a partir de migdia augmentant a Maró. Per demà esperem un temps variable i canviant, encara en cel tapat a primera del matí amb alguna pluja residual. Es pot obrir alguna clariana, però es poden formar també nuvolades que a mig matí podrien tornar a deixar algun ruixat puntual, i després sí que a partir de migdia s'obririen clarianes i s'imposaria el sol de cara a la tarda. Demà amb unes temperatures més baixes, que poden estar al voltant dels 18 o 19 de mínim aquesta nit, mentre que demà la màxima no passaria dels 24-25 graus amb una humitat més baixa. Vents febles amb una miqueta de mestral al centre del dia i de garbí a la tarda, mar moguda amb maró pràcticament tot el dia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha emès una previsió de precipitacions intenses que podrien afectar Cubelles aquest dimecres al vespre i la nit. Segons els mapes d'avís de perill, el Garraf i altres comarques del voltant tindrien un grau de 4 sobre 6 per intensitat de pluja en 3 hores, quan es podrien arribar a acumular 90 litres per metre quadrat. També estem en perill alt del mateix grau, 4 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts. Això vol dir que hi podria haver un acumulat d'uns 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant d'aquestes previsions meteorològiques i ha demanat extremar les precaucions en la mobilitat i evitar els desplaçaments per les zones on plogui amb més intensitat. El govern local ha aprovat més de 1.800.000 euros per enderrocar la sala de la Mota o expropiar l'hort del rector, entre altres accions. L'oposició ho ha considerat una mala planificació i ha votat en contra, acusant l'executiu d'electoralista. Aquest dimarts, en el ple ordinari, celebrat com sempre al Centre Social Joan Roig i Piera, Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem han aprovat unes modificacions pressupostàries que en conjunt sumen més de 1,8 milions d'euros provinents del romà manent de tresoreria a l'estalvi municipal. La pretensió del govern local és invertir tot aquest finançament en accions diverses, com ara les obres a la via pública o millores en la recollida de residus, i en altres més concretes, com ara l'enderroc de l'antiga sala multiusos de la Mota, que tindria un pressupost de més de 310.000 euros, o l'adquisició dels terrenys de l'hort del rector, valorats en més de 400.000 euros. La regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, ha defensat aquestes modificacions del pressupost, un pressupost aprovat aquest juny passat, per poder fer servir així l'estalvi de l'Ajuntament.
3: Es detecten noves necessitats, entren subvencions que poden ser, que per això creem noves partides o augmentem aquestes partides perquè siguin, perquè casin amb aquestes subvencions rebudes, i és per això que portem avui a ple aquestes modificacions pressupostàries. A més, són uns diners de romanent de tresoreria, són estalvis de la ciutadania de Cubelles i nosaltres no volem tenir aquests estalvis al banc, volem que estiguin al carrer.
0: Per la seva banda, l'oposició ha coincidit en retreure al govern local les modificacions d'un pressupost aprovat molt recentment. Els grups han qualificat la decisió d'electoralista i també han posat en dubte algunes de les accions incloses en les inversions. Sentim Jorge Mena, portaveu de Vox.
4: No puede ser que se apruebe un presupuesto y este tipo de recursos se suele utilizar cuando una partida se queda sin presupuesto o cuando hay algo extraordinario que está sobrevenido y que hay que, y que hay que pagar, y no a los dos meses por una cuestión electoral para tener el espacio libre de cara a las elecciones, que es al final lo que nos ha dado a entender cuando nos ha dicho que se quedará libre para luego hacer que cada partido político tenga su proyecto. Por eso, pero ese no es, al final, esa no es la finalidad de las modificaciones de crédito. Si no, bueno, aquí tenemos además la interventora que si no nos puede, nos puede iluminar en ese sentido. Pero al menos yo, lo que entiendo por modificación de crédito y suplemento de crédito es esto.
0: En la mateixa línia s'ha expressat Esther Soler, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya.
5: Jo entenc que quan un pressupost s'aprova, a vegades es posen una quantitat simbòlica, d'acord? Per després fer la modificació, perquè en aquell moment no saps què et pot costar una cosa. Estic donant un peixet a ells. Però em sembla vergonyós que en dos anys no hem tingut pressupost. Quan vam aprovar el pressupost aquí els hi vam dir, home, ara al setembre no ens portin modificacions pressupostàries. I no ens porten aquestes modificacions pressupostàries, sinó que després per altres temes vindran unes altres modificacions pressupostàries. Aleshores, o sigui, no ho entenc. Aquesta mala feina no l'entenc. I per Esquerra, és a dir, jo no dic que no sigui necessari. Jo no dic que un govern no aposti per enderrocar un espai que ja fa temps que potser hauria d'estar enderrocat perquè en el seu moment no es va arreglar.
0: Des de Junts per Cubelles, Robert Monsonís ha considerat que en les modificacions pressupostàries s'han inclòs accions que no haurien comptat amb unes explicacions públiques que consideren suficients i han posat l'exemple de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota.
6: Nosaltres creiem que s'està començant la casa per la teulada. Primer s'ha de decidir quin projecte volem per aquest espai, estudiar-ne les alternatives, valorar els costos i escoltar els veïns i veïnes. Perquè enderrocar és irreversible. No té sentit primer enderrocar i pensar després què hi farem. I després, el mateix informe d'intervenció deixa clar que en el seu informe favorable no entra a valorar l'oportunitat de la despesa. Aquesta valoració és política. I nosaltres, políticament, considerem que aquesta decisió és precipitada i que falta transparència, explicació i participació. I per tot això, des de Junts per Cubelles, votarem en contra d'aquesta modificació pressupostària perquè creiem que els diners públics s'han de gestionar amb planificació, transparència i escoltant a la ciutadania.
0: Des del govern, el regidor Josep Maria Hugué ha respost que la decisió de l'enderroc de la sala multiusos de la Mota s'ha pres seguint els criteris tècnics perquè l'espai quedi a disposició dels governs del futur.
7: Tècnicament, doncs, ens aconsellen que el cost de adequar qualsevol tipus d'activitat que podria anar relacionada amb el que seria el que s'hi pot fer a l'espai és superior al que seria pràcticament fer-lo de nou. Per tant, el que farem és deixar l'espai lliure, net, treure doncs, aquest edifici que en el seu moment tenia la seva singularitat, perquè allò era una discoteca de l'època de la ruta del Bacalao, i doncs, deixar-lo per qui vingui darrere doncs, prendre les decisions que calguin.
0: Juana Navarrete, regidora del PP, des de l'oposició, ha qüestionat la capacitat del govern municipal per executar totes aquestes accions i ha subratllat també que l'Ajuntament té actualment deutes amb proveïdors.
8: No puedo entender que el segundo trimestre haya una morosidad tal que ha habido 461 pagos a diferentes entidades y, bueno, empresas y lo que corresponda, 461 pagos por 1.758.300 euros se han efectuado fuera del término legal, importe que representa el 73,63% del importe pagado. Debido a todo eso, hemos tenido que pagar unos intereses de demora durante el trimestre de 7.729,35 euros. Entonces no entiendo, si tenemos unos ahorros, ¿por qué no pagamos a quien corresponde cuando corresponde?
0: Des del govern, la regidora Hisenda, Alexandra Corbillo, ha contestat a Juana Navarrete, la regidora del PP, recordant-li que s'han de separar les qüestions pressupostàries dels pagaments de tresoreria, que ha assegurat també que s'estan millorant.
3: El pressupost i la tresoreria són temes totalment diferents. Vostè està parlant ara de l'informe de tresoreria. En aquest informe vostè podrà veure que hi ha una baixada en dies de període de pagament. S'han millorat el període mig de pagament, i això és una bona notícia. Va ser el nostre compromís com a govern, millorar el circuit i a nivell tècnic també.
0: En el ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat el canvi de la taxa de publicitat per convertir-la a partir d'ara en un preu públic, un punt que s'ha aprovat per unanimitat. També han passat pel ple dues condecoracions agents de la policia local, que han estat avalats per tots els grups municipals amb l'única abstenció de la CUP. A l'apartat de les mocions, la petició de crear una àrea bàsica de salut pròpia per Cubelles, presentada per Unitat Covellenca, ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. En canvi, han acabat desestimades la resta de propostes que s'havien presentat a les mocions i que anaven relacionades amb la policia local, la recollida de residus, Ceuta i Melilla, la velocitat a Corral d'Ancona o l'accessibilitat de les voreres. El nou regidor de la CUP, Ramon García, ha pres possessió de l'acte en el ple d'aquest dimarts al Centre Social Joan Roig i Piera. Ha acceptat el càrrec per imperatiu legal, amb la fórmula habitual dels independentistes, i ha volgut fer referència també a la presumpta corrupció d'altres electes locals. Sentim el moment en què ha promès el càrrec Ramon García, el nou regidor de la CUP.
9: En aquest ple, com ja han dit, prendrà possessió el senyor Ramon García Álvarez com a regidor del grup municipal CUP Amunt, en substitució del senyor Pérez. Senyor García, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Cubelles amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?
10: Bé, per nosaltres aquesta promesa perd una mica el sentit quan tots els regidors que són aquí presents han promès el càrrec i tot i així continuen investigats per corrupció. No obstant, per imperatiu legal i fins que això vagi en contra dels interessos del poble de Cubelles, sí, ho prometo.
0: Recordem que Ramon García també està confirmat com el pròxim cap de llista de la CUP en les eleccions municipals que se celebraran el maig del 2027. Aquest dimecres arriba una nova jornada de donació de sang aquí a Cubelles. Concretament serà a la tarda d'aquest dimecres al Centre Social Joan Roig i Piera de les 4 a les 8. Es pot reservar plaça mitjançant la web del Banc de Sang i Teixits, on ja hi ha confirmades més de 50 persones. Per participar-hi cal portar un document d'identitat i cal omplir també un qüestionari sobre la salut i els hàbits de vida. Per gestionar les dades i extreure sang, sempre de manera confidencial i complint amb la normativa, el Banc de Sang i Teixits demana sempre el consentiment. Es farà, a més, una entrevista mèdica i es prendran mesures com ara el nivell de tensió arterial i el d'hemoglobina. Com que volen assegurar que la donació serà segura tant per tu com la persona que rebrà la sang, el Banc de Sang i Teixits es basa en els resultats per determinar si pots donar o no. L'extracció de sang dura entre 10 i 15 minuts, el temps necessari per donar uns 450 mil·lilitres de sang i salvar fins a 3 vides. A banda de donar sang, també es pot donar plasma. En aquest cas, la donació consisteix a extreure la sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies mitjançant un separador celular, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. En aquest cas, el procés és una mica més llarg, dura entre 45 i 60 minuts, però això sí, es pot repetir cada 15 dies, mentre que les donacions de sang habituals, que duren entre 10 i 15 minuts, només es poden fer almenys cada 2 mesos. Cubelles, Canyelles i Olivella han aconseguit rebaixar les llistes d'espera de la llei de dependència i també han posat en servei 10 cotxes més per al servei d'atenció domiciliària. L'àrea bàsica de serveis socials del Garraf, gestionada pel Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, han impulsat últimament un pla de millora de l'atenció a les persones amb dependència dels 3 municipis. Un pla que ha permès reduir la llista d'espera en l'elaboració dels plans individuals d'actuació, els PIAs, en un 84%. El passat mes de gener, la llista d'espera era de 228 persones, la xifra més alta registrada des que va entrar en vigor la llei d'atenció a les persones en situació de dependència, i ara el pla de millora ha aconseguit reduir aquesta llista en 36 expedients aquest mes de setembre, de 228 persones a 36 expedients. dies. A més, la Generalitat ha establert una prestació compensatòria nova mentre la persona està esperant la resolució del seu expedient. També ha introduït la figura del PIA Express, que és una tramitació més àgil. A més, s'ha incrementat el finançament públic per part de totes les administracions, un fet que ha permès incorporar una persona més de manera estable al servei. Amb això, l'equip ha passat de 2 a 3 tècniques socials, que són 2 treballadores socials i 1 educadora social per atendre l'increment de casos de joves i infants. El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Garraf compta actualment amb 1.159 usuaris i rep anualment uns 300 expedients nous. En relació al lloc de residència, un 75% aproximadament de les persones usuàries viuen aquí a Cubelles, després hi ha un 16% que són de Canyelles i un 9% a Olivella. El Servei d'Atenció Domiciliària proporciona atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones que tenen una manca d'autonomia personal, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella potencien el servei i protegeixen especialment perquè permet que la persona pugui viure en el seu entorn familiar i comunitari. Aproximadament hi ha 200 ciutadans dels 3 pobles que gaudeixen d'aquest servei d'atenció domiciliària. I al mes de març d'aquest any hi va haver la nova contractació mitjançant l'empresa Accent Social, que ha permès afegir millores tant en les condicions dels treballadors del servei com també els usuaris. Ara concretament hi treballen 48 persones, la majoria treballadores familiars, 33, però també auxiliars de neteja i 3 persones de coordinació i direcció del servei. A més, una novetat és que hi ha 10 vehicles híbrids nous. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns al Consell Comarcal que aquests vehicles són una eina necessària en pobles com ara Cubelles, Canyelles i Olivella.
11: En els municipis més petits com els nostres i que compten amb un factor afegit de dispersió territorial en alguns casos, ja que tots tenim moltes urbanitzacions, aquest factor de proximitat és molt important per tal de garantir que totes les persones, independentment del lloc on visquin, rebin una atenció adequada a les seves necessitats. També tenim que buscar recursos perquè tinguin una vida més justa ells mateixos. Llavors, aquesta roda de premsa també és per anunciar que som innovadors en el sector amb la incorporació d'aquests 10 vehicles híbrids per facilitar la mobilitat dels professionals d'atenció directa i l'accés al servei de l'atenció domiciliària.
0: El Servei de Dependència de l'Àrea Bàsica del Garraf té un cost de 160.000 euros, dels quals la Generalitat n'aporta aproximadament el 43%, i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb diferents proporcions, n'aporten el 57% restant. Ja està obert el període d'inscripcions per les activitats que ofereix l'Espai Jove aquest curs que arrenca ara, el curs 2026-2027. La programació començarà oficialment el 5 d'octubre i inclou una oferta variada que respon directament a les demandes i els interessos que han expressat els mateixos joves del municipi. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez, ha destacat en declaracions en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que la totalitat de les activitats són gratuïtes, amb l'única excepció del curs de monitors i monitores, que té un perfil formatiu i d'inserció laboral. Per la majoria de tallers caldrà, això sí, entrar una inscripció prèvia per poder gestionar correctament també els aforaments que té cadascuna de les activitats. Així s'ha expressat en declaracions a Ràdio Cubelles el regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
12: Totes són gratuïtes, excepte una, que és el curs de monitor-monitora de lleure, que ja portem fent-ho pràcticament tots els cursos, perquè també hi ha una necessitat i una demanda, no? També, perquè arrel de fer aquest curs també pot ser el primer inici, no? La primera petjada d'un jove a nivell després professional, no? A l'estiu o al Nadal, no? Perquè puguin també començar a treballar en l'àmbit laboral, i hi ha activitats de tot tipus. Sí que cal en la majoria inscripció prèvia, una mica per fer a nosaltres aquesta previsió de quants joves hi assistiran.
0: Entre els cursos i tallers programats a l'Espai Jove per aquest nou cicle destaquen algunes novetats, però també hi ha iniciatives consolidades que repeteixen després de l'èxit que van assolir en l'edició passada. Per exemple, torna un altre cop l'activitat de multisport que anomenen des de l'Espai Jove Mou-Tin. També hi haurà propostes de creativitat i cultura, amb classes de còmic i manga, de guitarra, de cant i d'art i autoconeixement. També hi haurà activitats vinculades a la tecnologia i la comunicació, com per exemple un curs de programació robòtica i intel·ligència artificial i el taller de podcast en col·laboració amb nosaltres, amb Ràdio Cubelles, que aquest any s'amplia a tot el curs sencer. També, a més, es donen opcions de formació, com ara classes de català, pensades especialment per joves nouvinguts, també classes de cuina amb el Teen Chef, entre d'altres. A més, destacar que aquest diumenge 20 de setembre, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es farà la jornada de portes obertes anomenada Benvinguda Adolescència, que va adreçada especialment a l'alumnat que comença primer d'ESO i a les seves famílies per donar a conèixer l'Espai Jove i l'equip professional. Pau Rodríguez, el regidor de Joventut, ha refermat, a més, l'aposta pel funcionament, que ja van estrenar el curs passat, que evita que el centre del Servei de Joventut sigui un punt de concentració, d'accés lliure i passiu, i es vol promoure, sobretot, que els nois i noies vagin a l'Espai Jove vinculats a projectes de serveis d'acompanyament emocional o laboral o amb activitats concretes. D'altra banda, una novetat de cara a la tardor és que l'Espai Jove incorporarà a principis d'octubre una persona de referència en mobilitat internacional i voluntariat gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.
12: Hem de donar també les gràcies a la Diputació de Barcelona, que hem rebut una subvenció que ens permet tirar endavant amb mitjans externs aquest projecte, que serà un recurs, un tècnic, diguéssim, per mobilitat internacional i voluntariat, un Erasmus, i que tots aquests joves que s'hi vulguin acostar perquè tinguin doncs, aquesta necessitat o vulguin fer un Erasmus, vulguin fer un voluntariat, vulguin anar a treballar durant l'estiu en un país de la Unió Europea, doncs tot això ho recollirem amb una persona que de moment comencem aquesta prova pilot, que estarà una jornada de 8 hores un cop a la setmana.
0: Els cursos i activitats de l'Espai Jove arrencaran el 5 d'octubre i aquests dies recordem que ja estan obertes les inscripcions per totes les activitats, que són la majoria gratuïtes, excepte el curs de monitors, i es poden fer aquestes inscripcions mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. Cubelles s'ha sumat des d'aquesta setmana la iniciativa anomenada Fes un truc, que vol garantir que els infants i els adolescents sense mòbil puguin trucar en cas de necessitat. Es tracta inicialment d'una campanya que s'ha desplegat en equipaments municipals, tot i que l'Ajuntament fa una crida també als comerços i als locals per tal que s'uneixin i poder crear una extensa xarxa de proximitat que doni cobertura en cas de necessitat. De moment s'han adherit a aquesta iniciativa anomenada Fes un truc, als espais municipals de l'Espai Jove, el Centre Social Joan Roig i Piera i la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó. Aquests espais s'identifiquen amb un adhesiu per tal que els infants o els joves els puguin reconèixer. Els negocis que vulguin participar-hi a partir d'ara poden fer-ho també omplint un formulari d'inscripció que està disponible al web de l'Ajuntament i allà hi poden aportar les dades bàsiques del comerç. Un cop rep la sol·licitud, el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat contactarà amb el local per validar-ne l'adhesió i formalitzar la incorporació en aquest projecte. Els comerços adherits a la campanya rebran un material identificatiu informatiu, com ara un adhesiu, un cartell o fulletons de la iniciativa. L'adhesiu s'haurà de col·locar en un punt visible del negoci, preferentment a la porta d'entrada, perquè els infants, les famílies o les escoles puguin identificar fàcilment els comerços que formen part d'aquesta xarxa anomenada Fes un truc. Els secrets dels nius de tortuga marina seran els protagonistes d'un taller familiar gratuït que es farà a Cubelles el pròxim 27 de setembre. Es tracta d'una iniciativa que l'Ajuntament ha publicat en col·laboració amb la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Concretament, aquell dia, el 27 de setembre, a 11:15 del matí, el punt d'informació turístic del Passeig Marítim, es farà aquesta activitat que està especialment pensada per famílies amb infants d'entre 5 i 12 anys. No cal fer cap inscripció prèvia, per tant, el mateix dia 27 de setembre, qui s'hi acosti i vulgui formar part d'aquesta proposta tindrà l'oportunitat d'unir-s'hi. L'objectiu és acostar als més petits els coneixements de les tortugues marines i al mateix temps fer consciència sobre la importància de protegir aquests animals i conservar les platges com a espais naturals. L'activitat forma part d'un seguit de tallers que el CRAM va fent en altres pobles i ciutats i permet als infants descobrir d'una manera pràctica com arriben les tortugues marines a la platja per fer la posta d'ous, quins rastres deixen sobre la sorra i com enterren els ous per formar el niu. Per fer més fàcil la comprensió, a més es fa una simulació d'un niu fent servir pilotes de ping-pong per la seva semblança en la forma i la mida amb els ous de tortuga marina. Els professionals del CRAM també explicaran quines espècies de tortugues marines es poden trobar al nostre litoral, com es poden diferenciar i quin protocol cal seguir en cas d'observar una tortuga, localitzar-ne el rastre a la sorra o detectar un possible niu. Tot plegat, repetim, serà el pròxim 27 de setembre a la platja Llarga, davant del punt d'informació turístic de la platja. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
15: Bon dia, som el programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
16: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
13: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer olor mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc, bella dona al rebost. Witch foc, surt fum del pot al cost. No fa